Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Sense 7.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: sinvergüenza.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: la libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Nostalgia Airlines Souvenirs.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: La libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

觉得我这一手一连续。

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. És dijous, dia 1 d'octubre, i fa uns minuts s'ha publicat al BOE el segon decret d'habitatge impulsat per Sumar. Aquest inclou l'obligació als propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats el llogater si no se'ls renova el contracte. Aquest decret, i el que vàrem conèixer en detall ahir, que ja ha entrat en vigor avui, s'han de convalidar ara al Congrés. Es votarà demà, però cap dels dos decrets compta encara amb el suport clar dels socis de govern de Pedro Sánchez. Ni Podem, ni Junts, ni el PNB han avançat el seu vot, mentre que Vox i el PP asseguren que hi votaran en contra. La presidenta del govern, Marga Proens, critica l'executiu espanyol de reaccionar tard, mentre que el cap del govern central, Pedro Sánchez, es mostra confiat d'aprovar els decrets.
2: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. I intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
3: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? A los fondos buitre.
1: I tot mentre les protestes al carrer agafen força, amb acampades de cada vegada més multitudinàries. Cristina Bausà, bon dia.
4: Bon dia. A la plaça d'Espanya de Palma, una 80ena de persones han passat la tercera nit dormint amb tendes de campanya, on tot d'una estarem en directe. Per altra banda, els activistes per l'habitatge han convocat cacerolades avui i a tot Espanya. Des de les balconades ja han organitzat una manifestació per dissabte a la plaça d'Espanya de Palma, serà a les 12, i a Mó i a Ciutadella a les 7 del vespre.
1: I aquesta matinada s'ha declarat un incendi en

0: Després, el jutjat li ha concedit la mesura cautelar del desallotjament immediat.
1: I avui entra en vigor la reforma del reglament de circulació, amb canvis que afecten sobretot els conductors de motos, de ciclomotors, patinets elèctrics i de bicicletes.
0: Pel que fa als primers, a partir d'ara hauran de dur sabata tancada, casc i guants homologats. Els patinets elèctrics tampoc es podran conduir sense casc i sense matrícula. I en relació a les bicicletes, una de les principals novetats és que passaran a circular de manera preferent pel centre del carril. Per tant, si un cotxe el segueix, hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres.
1: I també avui hi ha canvis en el sector nàutic.
0: A partir d'ara, les barques recreatives de lloguer només es poden arrendar amb patró professional o algú amb llicència per fer-ho, independentment dels metres d'eslora que tingui la nau. En parlarem a les 8:30 amb el president d'ENIP, Jaume Baquer.
1: I en els esports, el tècnic del Reial Mallorca cerca solucions per cobrir les absències de diumenge a Montilivi. Toni Fuster, bon dia.
2: Bon dia. Hem vist el partit contra el Girona. Luis García Fernández haurà de resoldre molts interrogants al centre del camp. Antonio Sánchez i Josep Sardà podrien tenir la seva oportunitat des de l'inici. El míster recupera Calumbà Júnior. Sumajoro ha superat els problemes físics i el Pichu Cuellar s'entrena al marge dels seus companys. Pel que fa a la representació balear, la Champion femenina, el Barça s'imposar per 0-6 a la Roma. Catacoll i Patrick Guijarro titulars. París 2, Arsenal 2. Mariona Caldentei també va formar l'11 d'inici. I en tenis, Jaume Munà ha superat la primera ronda del torneig de Tòquio després d'imposar-se Taylor Fritz per 2-16-1, 7-6, 4-6 i 3-6.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

Tu pots ben creure si camina al seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya i maneig. Sóc jo que no em sé.

Engego coloms missatgers però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llanço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però no n'ha fera l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

ponen i els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren. Em dol a la butxaca la foto tan maca de tu, jo, la vaca,

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: continuïtat no
1: n'hi haurà cap.
2: Vale.
3: Vale, va.
4: 1, 2, 3 i...

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I hem arribat a les 9, repassam ara les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. El decret d'habitatge impulsat per Sumar i que inclou l'obligació als propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats el llogater. Si no se'ls renova el contracte per una de les causes justificades, ja s'ha publicat al BOE.
1: El propietari de l'immoble pot rescindir el contracte en cas que l'inquilí faci mig any que no hi resideix o si necessita l'habitatge per a ell o algun familiar. Això quan avui també entra en vigor el decret de mesures urgents d'habitatge que prohibeix desnonaments fins al 2030 i limita la pujada de les rendes.
0: Mentrestant, al carrer, les mobilitzacions prenen força. Un exemple el trobam a la plaça d'Espanya de Palma, on a nit s'hi han tornat a acampar. És el tercer dia consecutiu i han passat de 20 participants a una vuitantena. I anem en directe. Toni Sastre, bon dia.
2: Bon dia, així és. Aquest campament no atura de créixer en nombre de persones i també de tendes. La principal novetat d'avui és que estan organitzant una taula informativa gratuïta per a tots els llogaters que acaben contracte i que es poden adherir a la pròrroga d'aquest contracte que recull un dels decrets que ja està en vigor. L'espera que es convalidi o no demà al Congrés dels Diputats. Ho explica el portaveu substitut d'Estot Desnonaments, Joan Segura.
3: Los tenemos, pues, las ganas, pues, de seguir resistiendo. Y estaremos aquí a ver si podemos conseguir que se bajen los precios de los alquileres.
2: No era Joan Segura, sinó que era una de les persones que acampen aquí a la plaça d'Espanya, que asseguren que no tenen cap data per acabar amb aquesta mobilització. Diuen que ho faran de manera indefinida.
0: Gràcies, Toni. Ja es dispara el sensellarisme a les Illes. Així ho ha constatat un dispositiu format per devés 400 voluntaris que han format part d'un projecte impulsat per la UIB, la Xarxa per la Inclusió Social a les Balears, i que aquesta matinada han duit a terme un recompte als municipis de més de 20.000 persones.
1: Sí, fa dos anys es varen comptabilitzar de bé 700 persones sense llar. Avui són moltes més. I el principal motiu és la impossibilitat d'accedir a un habitatge digne, tot i tenir feina. David Abril és director tècnic de la Fundació Intercoopera.
4: El que ens hem trobat en perfils molt diversos. Tenim des d'un perfil més crònic de persones en situació de carrer, que fa molt d'anys que viuen en situació de carrer i que alguns fins i tot a lo millor ni tan sols han volgut accedir o no han pogut accedir a un recurs institucional.

0: No. Que está medio dormida, en un momento dice, que dice uno, nos llega al cuello, corred, y oías a la gente gritar.
1: Había gente gritando por el pasillo, pensaba que era una pelea, y luego escuché también policía que decían de salir de los pisos.
2: I avui entrarà en vigor la reforma del reglament de circulació. Els canvis afecten els conductors de motos, ciclomotors, que hauran de dur sabata tancada, casc i guants homologats.
3: També hi ha novetat pels conductors de patinets elèctrics i bicicletes. Aquestes passaran a circular de manera preferent pel centre del carril i els cotxes hauran de mantenir amb elles una distància mínima de 5 metres.
2: També, atenció, avui al temps s'espera una jornada complicada amb avís taronja per pluja intenses, tempestes, al ponent i sud de Mallorca a partir de les 2 del migdia. Menorca estarà també en avís groc. És per això que Emergències ha activat el pla Meteoval i demana precaució a la població. Són ara les 9:04. Tot d'una comença el programa al dia.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Este tema se lo quiero dedicar a mi buena

El dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a Valdros mitjançant aquestes ones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics. Com estàu? Molt bon dia. Benvingut novament aquí en el dissabtes a la ràdio, aquest 26 de setembre de 2026. Som en Miquel Mestre Ginart, encantat de saludar-vos en aquest espai on durant 3 hores escoltarem aquesta bona música que heu seleccionat vosaltres per aquesta monografia avui de caminar, de passejar o de córrer. Benvingut.

0: I hem de dir que aquest programa d'avui de passejar, de caminar o de córrer, vaig dir que no valdria la paraula castellana o catalana caminar, i hi ha hagut un parell d'amics que han enviat qualcuna, no massa, en tenim qualcuna, perquè jo vaig dir en cas extrem de que no en trobàssiu de les altres la podeu incloure, perquè ja la farem a part un dia en caminar camins. Així és que anem a començar amb aquests passejos i, més ben dit, impossible, perquè començam amb els germans Estopa. Començam amb un tema que ens ha demanat en Fernando Broncano. Bon dia, Fernando. Tu encetaràs el programa en el dia d'avui, del dissabte a la ràdio, i ho fem amb els germans Muñoz, José Manuel i David Muñoz, de Cornellà de Llobregat, fundats en el 99, fan rumba catalana, flamenc, post-rock de grans èxits. La cançó la varen gravar dins un àlbum que se deia Voces de Ultratumba en el 2002, i la cançó se titula el que he dit abans, anem a passejar. Això sí, no heu de fer, espero, en aquestes hores, el que diu la lletra d'aquest tema. El son és topa.
1: Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar. Parecía tranquilo, se podía incluso hablar. Ponte aquí unos litros,

0: Caminant de valls a pluja, amb el que estim, aquest és el títol traduït d'aquest tema, segona cançó que escoltarem en el dia d'avui, que mos ha demanat a Miquel Campanet des de Serenjassa. Bon dia, Miquel. El títol original és Walking in the Rain with the One I Love, i la mos faran aquest grup femení, un grup de la dècada dels 70 que se deien Love Unlimited, que va ser creat pel compositor, productor i cantant Barry White, feien soul, rhythm and blues o funk. Van estar fins al 81. Aquest tema va sortir, sé que m'ho ha demanat en Miquel, en el 72. Walking in the Rain with the One I Love.
1: Everyone's trying to get out of the rain.

Saludem ara Anna Margalida Sureda. Bon dia, Margalida, què tal, com estàs? Anna Margalida també ha dit tres cançons per aquesta temàtica d'avui, que és bastant senzilla. Anirem amb una primera que mos oferirà una banda que se diuen Medina Azahara. Va agafar aquest nom de l'antiga ciutat palatina de vora Còrdoba que va fundar Abderramán III. Medina Azahara és aquesta banda de rock que fa el que se diu rock andalús o rock sinfònic. Es varen retirar enguany mateix i han de dir, o se retiraran més ben dit, encara no han arribat, tenen programat retirar-se, d'aquí dos mesos fan rock progressiu, hard rock, heavy metal, varen debutar en el 79. I la cançó que mos ha demanat na Margalida és aquest títol, Paseando por la Mezquita. Preciós tema que va sortir l'any 80.

Una de les poques excepcions que m'ha més en aquest programa d'avui en la paraula caminar és aquesta que escoltarem ara tot d'una, que mos ha suggerit en Javier Valenzuela des de Sabadell. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? El títol és Caminando por la vida i canta en Melendi, en Ramon Melendi Espina, aquest asturià de 47 anys que va debutar en el 2001, també és compositor. El tema va sortir dins un àlbum que se deia que El cielo espera sentado, és des 2005.

0: A la primera participant de Viva Veu en el dia d'avui li diuen Magdalena Gili i també mos dirà temes per aquesta temàtica de passejar, de caminar o de córrer. Bon dia, Magdalena, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Miquel, com va? T'envio un saludo a tu, tots els oients, els participants de la ràdio. Ja te diré les cançons. Andar conmigo, en Julieta Venegas. La vi correr, per Tennessee. I Andando, en Diego Torres. Fins una altra i que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena, que passis un gran cap de setmana tu també. Vinga, doncs, començam amb aquesta llista d'en Magdalena, perquè espai d'avui mon anam ara amb en Diego Torres. Diego Antonio García, nascut a Buenos Aires, aquest conegut en nom artístic de Diego Torres, és actor, és cantautor i és músic, que fa el que se denomina el pop llatí, té 55 anys, va debutar en el 88 i el tema que ens ha demanat en Magdalena, com hem pogut escoltar, se titula Andando, va sortir dins un àlbum del mateix nom en el 2006.

Com dit sempre, moltíssimes gràcies, Maciel, per aquesta salutació. Tot un honor per aquest programa del dissabtes a la ràdio. I com haureu pogut adivinar, això vol dir que la posarem ara, i efectivament la posarem perquè així ho val en Juan Carlos Rico, des d'Astúries, un fan de la cantant que sempre que pot fica una cançó dins la temàtica que mos ocupa. En aquest cas només mos ha dit un tema de passejar, d'escórrer o d'escaminar, bueno, de s'andar, diria jo, no? Que és el que vull avui. I en aquest cas el títol de la cançó és aquesta, que va sortir en senzill l'any 1974. Aquesta és una cançó, per ventura, tampoc no massa. Era el 73, va sortir, l'estranger va sortir en el 74, a països sud-americans. Aquí va sortir en el 73. I com a cara bèvia, rompe los silencios. Aquesta cançó se titula Corriendo, Corriendo. I és un tema que va composar un compositor italià. La música és una cançó molt espectacular en quant a els arranjaments de ritme, quasi simfònic, una cosa molt mística, i que li diuen en el compositor Gippo Farassino, que és un compositor, cantant i actor d'Itàlia. Nemassil va fer la lletra d'aquest tema. Aleshores, Nemassil també feia lletres per les seves primeres cançons, de tota manera ja feia 7 anys que havia debutat. Any 1973, Maciel, Corriendo, Corriendo.

Morning, Ancapa Ciutat. Allà tenim en Pep, que també col·labora en altres. Bon dia, Pep, com estàs? En Pep també ha arribat sense dificultat a tres cançons. Una d'elles, la primera, que escoltarem, és instrumental, preciós tema, tenc que dir. Sleepwalk, que significa sonàmbul, però està per separat i també ho agafam així, i significa caminar dormit, o sonàmbul, evidentment. Caminar dormit. Ells són Santo i Johnny. Varen ser un duo, més ben dit, dels Estats Units, que venien d'Itàlia, d'ascendència italiana. Eren en Johnny i en Santo Farina. A més, composaven les seves pròpies cançons, o moltes d'elles. Aquesta sí, aquesta va sortir en el 59. És un tema meravellós, Sleepwalks. És una de les cançons més exitoses de l'anomenada era dorada del rock and roll. Va arribar a ser el número 1 l'any 1969 de Billboard Pop dels Estats Units. Anem amb Santo i Johnny, Sleepwalk.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Vivia a França i la coneixíem d'allà, però ara ha tornat a la seva terra, a Granada, i és de Maria Luisa Fernández, que està aquí amb nosaltres. Buenos días, Maria Luisa, moltes gràcies. Ella ha arribat a dues cançons i, a més, de la mateixa artista, na Marisol, na Pepa Flores, un tema entranyable de la seva primera pel·lícula, any 1960, Un rayo de luz, i aquest Corre, corre, caballito.

0: Lídia Van Belginart és una altra de les amigues que participa de Viva Veu. Què tal? Bon dia, Bel, com estàs?
1: Bon dia, Miquel. Bueno, això d'andar i caminar de morar amb un poc, però vamos, ja està. Mira, tinc andar de necessitia. Andar por andar andando, d'Alberto Cortés. Ja saps que d'Alberto Cortés és un poc complicat, el sostito. I llavors he trobat una que em fa ganes sentir-la, fa molt d'aix. Te vi corrent, de TNC. A TNC, a los vulguis. Val, saludos a tots, i crec que van bé aquestes, diuen coses. Vinga, adéu, vidisata.
0: Moltes gràcies, Bel. Molt bon cap de setmana. Anem amb aquest tema d'aquest artista que t'agrada tant, el malograt Alberto Cortés. Ja fa un parell d'any que mos va deixar. Va morir en el 2009, quan tenia 79 anys. Era nascut a Argentina, però afincat a Espanya des de la dècada dels 60. José Alberto García Gallo. Va estar en actiu moltíssim de temps, des de primers anys 60. Era cantautor i poeta. El tema quasi pareix un joc de paraules que va treure en el 74 dins l'àlbum Como el ave solitaria, aquest títol que mos ha demanat Nebel, Andar por andar andando.

Walk of Life, Camí a la vida, és el tema que escoltarem ara, que per cert ha estat demanat per dos amics, en aquest cas és una d'aquestes cançons que coincideixen en dues o tres peticions, en aquest cas dues. Saludem en Bernat Ditó des de Ciutat. Bon dia, Bernat, com estàs? Moltíssimes gràcies, que és qui ens ha demanat aquesta cançó que escoltarem d'aquí una estona. I en Javier Valenzuela, que ja n'hi havíem posat una, Javier, des de Sabadell. Se tracta del grup Dire Straits, aquesta banda de rock britànica format a Londres l'any 77 i que tenia el guitarra principal i veu a Mark Knopfler, també compositor. El tema va sortir en el 85, a final del 85, i pertany també a l'àlbum, exitós àlbum Brothers in Arms. Va ser la cançó més exitosa a Gran Bretanya, per cert, a partir de final del 85 i primers 86.

0: Arriba el moment en què hem de saludar també a Nandi. Com estàs, Andy? Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Nandi ens ha demanat tres cançons i aquesta primera que posarem és un tema molt especial. Se titula Circo Rica, corre en cercles, i hem de dir que és la cançó oficial de la 20a edició de la Corrica, una carrera massiva a favor de l'euskera que es va celebrar en el 2017. El compositor de la música, lletra i música, Xavier Zabala, i les principals veus que canten en aquest tema són Izaro Andrés, Jurgi Ekiza, Miren Navarcea, Peti i Oiana Fernández. Hem de dir que aquesta cançó destaca per fusionar els sons de la música tradicional basca com la txalaparta i l'acordeó, els arranjaments de vent metal o un estil del circo. I aposta té aquest joc de paraules en circo, en zeta, i corrica. Circo Rica, cançó oficial d'aquesta 20a edició de la Corrica, aquesta carrera massiva que se celebra de tant en tant a favor de l'euskera. En aquest cas es va celebrar el 2017, més ben dit. D'acord? Andy, l'escoltam.
1: Corrica!

I vos records la manera de participar en aquest programa per si qualcú encara no ho sap. Atenció, heu d'enviar les cançons del tema que jo vos proposo una setmana darrere de l'altra per Facebook, la pàgina de Miquel Mestre Ginart, i m'heu de fer arribar les cançons abans de dimecres. Em podeu dir un màxim de 3 per cada persona.

I també serà de 2017, curiós, aquest tema que escoltarem ara, Walking the Wire, que mos faran Imagine Dragons, un tema que ha demanat entre la seva llista de tres de Maria Mestre. Bon dia, Maria, com estàs? Moltes gràcies per tornar a estar aquí. En nosaltres hem de dir que Imagine Dragons és una formació dels Estats Units, un trio de pop-rock originari de Las Vegas. Són en Dan Reynolds, que és el vocalista, i a més toca la bateria, en Wayne Sermon, la guitarra, i en Ben McKee, que és el baixista. Varen debutar en el 2008, fan pop-rock, rock electrònic, rock alternatiu. Aquest tema pertany a l'àlbum de 2017, Evolve, on hi trobem aquest títol que he dit abans, Walking the Wire, Imagine Dragons.

Bon dia, bon dia, bon dia. Com estàu? Si heu posat aquesta emissora, vos direm que és Ràdio Artà Municipal i que estàu sintonitzant el programa dissabtes a la ràdio. 3 hores de música a un espai monogràfic de cada setmana. Avui, dedicat a córrer, passejar o caminar.

0: És una altra de les amigues que també estan aquí amb nosaltres de Viva Veu, participant en aquest programa. Li diuen Juanita Ginart. Bon dia, Juanita, què tal? Com estàs?
1: Com anem? Estan a fer caloreta, bé, el que és el vespre es poden dormir. Bé, jo sóc encara ha de fer l'estivet de Sant Miquel, que per cert és dimarts i bé. No em pareix cert, sí. Bé, molts anys per adelantar, Miquel, i dai molta salut. També vull saludar el meu nebot Joan, que és el seu aniversari. Que, Joan, que puguis complir molts, amb molta salut, rei. Vull saludar també la teva germana Maria, Anna Maria Carboni i Catalina, que en aquella també sempre mos escolta, Anna Mari Pan, Anna Maria Terrassa, na... Ai, no em surt, bé, és igual, les meves amigues i de totes que saluc cada setmana. Ara te diré les cançons. Andar por andar, andando, d'en Alberto Cortés. A l'andar d'Ava, a la versió espanyola. I deja la correr, de Rocío Jurado. Bé, passen bona setmana a tots, i salut, i no suo molt, perquè encara fa calor, també. Vale, adéu, fins la setmana que ve. Bona setmana. Ai, també saluto a Madalena, Madalena Gili, però no hi pot mai, Madalena. Oh, sempre m'ha fet descat, saluda-te. Bé, que passen bona setmana a tothom, i adéu.
0: És una altra de les amigues que també estan aquí amb nosaltres de Viva Veu, participant en aquest programa. Li diuen Juanita Ginart. Bon dia, Juanita, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, Miquel, com anem? Estan a fer caloreta, bé, el que és el vespre es poden dormir. Bé, jo sóc encara ha de fer l'estivet de Sant Miquel, que per cert és dimarts que ve. No em pareix cert, sí. Bé, molts anys per adelantar, Miquel, i dai molta salut. També vull saludar el meu nebot Joan, que és el seu aniversari. Que, Joan, que puguis complir molts, amb molta salut, rei. Vull saludar també la teva germana Maria, Anna Maria Carboni i Catalina, que en aquella dia també sempre mos escolta, Anna Mari Pan, Anna Maria Terrassa, na... Ai, no em surt, bé, és igual, les meves amigues i de totes que saluc cada setmana. Ara te diré les cançons. Andar por andar, andando, d'en Alberto Cortés. A l'andar d'Ava, a la versió espanyola. I deja la correr, de Rocío Jurado. Bé, passen bona setmana a tots, i salut, i no suo molt, perquè encara fa calor, també. Vale, adéu, fins la setmana que ve. Bona setmana. Ai, també saluto a Madalena, Madalena Gili, però no hi pot mai, Madalena. Oh, sempre m'ha fet descat, saluda-te. Bé, que passen bona setmana a tothom, i adéu.
0: Moltes gràcies, Juanita. Efectivament, encara fa calor, i això de l'estiuet de Sant Miquel crec que serà també un guany bastant bo. Avui, a l'hora que estic gravant aquest espai, deien que hi havia 35 graus per Bilbao, ni més ni manco, i d'haver 39 per Badajoz. Increïble, en aquestes altures. Moltes gràcies per aquesta felicitació. Efectivament, dimarts, dia 29 a Sant Miquel, moltíssimes gràcies, i també donem molts anys en Miquel Campaner, en aquest cas, que és un dels nostres amics participant de cada setmana, molts anys, i a tots els Miquels en general, i Rafels, i Biels, d'acord? Ho farem així per adelantat. Gràcies, Juanita. Tenc que dir una cosa, no, Juanita, mos ha arribat en el darrer moment i jo ja havia posat el tema d'en Alberto Cortés, aquest tema que havia demanat el Ginart, per cert, i tu també has coincidit amb ella. M'ha sorprès, normalment, amb aquest estil no soleu coincidir, però te l'havia posat abans de rebre la teva sol·licitud, així és que perdona, t'haurem de dedicar també aquesta cançó, ja en retras, na Juanita havia dit aquesta cançó que apareixia un joc de paraules, Andar por andar, andando, d'en Alberto Cortés, però n'ha dit dues més, com aquesta que escoltarem ara, de la grandíssima i també irrepetible Rocío Jurado, que va treure en el 94, una composició d'en Juan Pardo, Déjala correr. Molt bon cap de setmana, Juanita, i salutació també a tota la gent i a les teves amigues, amistats, que saludes.

I arriba el moment en el que vos tenc que començar ja a anunciar el tema de la setmana que ve. Serà també, crec que serà senzill i tractarà d'un element molt important, però també perillós. Atenció, cançons que tinguin el títol, la paraula foc, cremar, o també en castellà, fuego, quemar, en anglès, fire, barn, però també val llamarada, també val llama, flama, amb altres llengües, si les domineu, també ho podeu dir, evidentment, com brand, verbrennen, fiamma, bruciare, d'acord? Tot el que se dedica en el foc, fuoco, en italià, i també incendi, que esperen que no n'hi hagi, que sempre en l'estiu és un desastre, i ja n'hi ha hagut a tota la península i per aquí també, d'acord? Dedicarem el programa en el foc.

Cançó demanada per dos amics, per Fernando Broncano i per Magdalena Gili, que han coincidit en la sol·licitud d'aquesta cançó, Andar conmigo, que farà la mexicana Julieta Venegas. Li diuen Julieta Venegas Percebalt, nascuda, curiosament, a Califòrnia. Als Estats Units té 55 anys, va debutar en el 87 i toca molt d'instruments, fa rock alternatiu, pop llatí, folk rock, indie pop. El tema va ser número 1 a Espanya, és del 2003 a Mèxic, però aquí va ser número 1, és del 2004. Andar conmigo.

Una altra cançó que també té aquesta excepcionalitat de que diu Caminar, que jo havia dit que no valia, però en tenim un parell i les hem ficades també, com aquesta Caminando por la calle, que ha demanat na Margalida Sureda com a la seva segona. Bon dia una altra vegada, Margalida. Ells són Gypsy Kings, en espanyol, Reis Gitanos, Reis Gitans. Aquesta agrupació musical de França, formats en el 78, descendeixen d'espanyols exilats en aquell país durant la Guerra Civil. Aquesta cançó va sortir l'any 1990 i també la tenim.

Arriba el rock en aquest espai d'avui, del dissabtes a la ràdio, gràcies a la sol·licitud de Nandi. Bon dia una altra vegada. Andy mos ha suggerit el tema que feia Leño, una banda espanyola de rock formats en el 78 per Rosendo Mercado, que després es va dedicar a cantar en solitari, que és mític cantant, a Madrid, feien hard rock, rock progressiu, també van fer estil new wave, blues rock, etc. Van estar del 78 fins al 83. 78 fins al 83. Tema que mos ha demanat Nandi, del 82. Corre, corre!

El segon tema que ha suggerit en Pep des de Ciutat mos torna a dur a un altre grup, molt més antic que aquest darrer que acabem d'escoltar, Caleño. Mos anem a la dècada dels 50 i 60, primers anys 60, amb Los Llopis, un grup musical de Cuba que varen fer el rock and roll en castellà. Eren estudiants que varen estar fincats a Madrid i varen fer diferents estils. El feien o actuaven a una sala on feien música de merengue i salsa del seu país i varen aconseguir gravar aquest àlbum amb grans èxits del rock and roll nord-americà que van ser molt famosos, molt populars. Juntament amb els Tin Top de Mèxic són els grups pioners en traduir aquests temes que varen revolucionar la joventut del rock and roll al castellà. Los Llopis eren Manuel Francisco, que eren els dos germans a

acompanyat de dos membres més que li deien Leandro i Manolo Vegas, que són originaris de Cuba. Feien també el que se denomina pachanga, un ball molt popular a la dècada dels 60. La cançó que mos ha demanat en Pep és Paseando bajo la lluvia, Just a Walking in the Rain, que és una cançó composada l'any 1952 per en John Braque i en Robert Riley. Té una anècdota aquesta cançó, i és que és una cançó que va ser composta a dins la presó. Els dos estaven a una presó de Tennessee quan varen somiar en la llibertat amb aquest tema.

Voltant repetir el tema de la setmana que ve, estarà dedicat en el foc i en el cremar. Així és que qualsevol cançó que tingui incendi i m'agrada cremar, foc, fire, fuego, fever, cremar, fiamma, fer brennen, etc. Qualsevol cosa relacionat amb un element vital per a la humanitat i per a l'evolució humana, però també molt perillós.

Aquest tema que acabem d'escoltar era de 2011, era una suggerència d'Anna Maria Mestre, la seva segona cançó, Bon dia una altra vegada, Maria, se titulava Walk, Caminar, una cançó del grup Foo Fighters. Hem de dir que aquesta formació és una banda de rock alternatiu dels Estats Units formats a Seattle en el 94 per l'ex-baterista de Nirvana, Dave Grohl. Seguim amb una altra cançó que ha estat demanada per dues amigues, per Nabel Ginart, vol dir una altra vegada, Bel, i per Anna Magdalena Gili. Anna Magdalena ja està completant la llista, curiosament, els títols, Te Vi Correr, i són Tennessee, una banda de música doo-wop, una banda que recrea molt la dècada dels 50 i 60, que se diuen Tennessee, fundats a Madrid en el 78, van estar fins al 80, 98, perdó, 20 anys, i se van retirar tres per tornar ara a actuar, i actuen des de llavors, és a dir, 20 anys més tard. Tennessee van treure aquest àlbum, exitós àlbum, jo crec que és el millor de la seva carrera, el més popular i és més d'èxit comercial, Una noche en Malibu, el 89, on hi trobam aquesta cançó que han demanat tant Nabel com Magdalena, Te vi correr.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio. I ja ho sabeu, tots els estils.

Hem anat a caminar ni més ni manco que la lluna amb aquest tema de l'any 79 de The Police, que mos havia demanat, per cert, en Jaume Ginar. Bon dia, Jaume, com estàs? Moltes gràcies per estar amb nosaltres. En Jaume mos ha dit dues cançons i no li havíem posat de cap encara. Aquesta ha estat la primera. Hem de dir que The Police va ser aquesta banda de rock fundada a Londres en el 77 i van estar fins al 85, que hi havia en Sting com a cantant i líder de la formació. Aquesta cançó va ser número 1 a Anglaterra. Segona interpretació de Marisol, una miqueta ja més majoreta, l'hem escoltada l'any 60 amb aquell Corre, corre, caballito, de la pel·lícula, primera pel·lícula, Un rayo de luz. Ara la pel·lícula és del 64, La nueva Cenicienta, on Marisol, de Pepa Flores, canta aquest tema tradicional que ha demanat en Maria Luisa Fernández com a segona cançó des de Granada. Buenos días, Maria Luisa. Anda, jaleo.

El contrats d'aquest programa dels dissabtes a la ràdio, evidentment, després d'en Marisol, m'ho ha manat amb aquest tema, tercera cançó que ha demanat Nandi, m'ho ha manat amb el rock que feia, o fa, en Fermín Muguruza, nascut a Irún i Guipúscoa en el 63, cantant, instrumentista, productor musical i també director de cinema, una de les veus més importants i carismàtiques del panorama musical basc. Va debutar dins la música en el 83, el tema se titulava Ibili, que significa caminar, encobert així les sol·licituds de Nandi. Gràcies.

Walk This Way, camina aquest camí, és el títol del tema que ens ha demanat en Bernat Dito. Era la seva segona cançó des de Ciutat, era la banda de rock, espectacular banda de rock, Aerosmith, aquesta formació fundada a Boston en els 70. I després del rock, una música molt més relaxada del 73 de l'àlbum Cecilia II, la malograda Cecilia Evangelina Sobredo, una lota molt sensible de grans cançons a la qual admiram moltíssims, mos farà un tema que ha estat demanat per dues persones, per dues amigues en aquest espai del dia d'avui. Se titula Andar, preciós tema, i ha estat suggerida per Bel Ginart, li completant la llista. Bon dia una altra vegada, Bel, bon cap de setmana. I també per Javier Valenzuela, que des de Sabadell vol recordar en Cecília, aquesta artista mort tràgicament en accident de trànsit l'any 1976, quan només tenia 27 anyets. Cecília Andar.

Continuem, seguim en aquest darrers 45 minuts aproximadament de programa que ens falten encara. I abans vos volia advertir que si sentiu qualque renou que se filtra a través de les nostres paraules és que estem en un lloc on fan obra amb aquestes maquinàries terribles que no aturen i és que no en sortim. Fa molt de temps que fan obra en aquesta zona. Bueno, seguim continuant. Abans vos avisaré novament, vos dic, vos anunciaré el tema de la setmana que ve, ja ho sabeu, supòs, cançons que tinguin el títol la paraula foc, incendi o cremar en qualsevol llengua. Molt de fer arribar les cançons via Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginart, per missatge privat, si és possible, ho preferesc, o si no, directament en el mur. Si voleu enviar els vostres missatges d'àudio, la gent vos escolta. El màxim que podeu fer són tres cançons, però amb una ja participau. Dissabtes a la ràdio. Seguim. Tornem a saludar en Bernat Dito des de Ciutat. Tercera cançó que li tenim preparada, un gran tema. Walk on the Wild Side, caminant per la part oscura, o pel lloc salvatge, més ben dit, caminant pel lloc salvatge, i se trata de Lou Reed, Lewis Alan Reed, un músic que va ser de rock, guitarrista, cantant i compositor, també poeta, nascut en el 42, m'ho va deixar el 2013, quan només tenia 71 anys. Havia debutat en el 64 i feia diferents estils de rock, hard rock, glam rock, punk, rock experimental, etc. Aquest tema és un gran èxit sortit en el 72 en el seu segon àlbum en solitari, Transformer, i va ser produït per David Bowie. La lletra és polèmica, és una història en primera persona on conta diferents encontres sexuals amb diferents classes de persones, transsexuals, chaperos, prostitutes, etc. Però així i tot va ser bastant escoltada dins les emissores que a vegades són puritanes i no posen segon quin tipus de música, però fins i tot així va ser bastant difosa. Anem amb Lou Reed i aquest gran tema, Walk on the Wild Side.

Aquesta era la música de Lou Reed. Ara continuarem precisament amb un tema que és del mateix any que aquesta cançó que acabem d'escoltar. És la tercera cançó que ha suggerit en Miquel Campaner, des de Ses Enllaça, Miquel. Molt bon cap de setmana i tot on n'han donat molts anys per dimarts que ve. Gràcies. Bee Gees, aquest grup musical que formaven els germans Barry, Robin i Maurice Gibb. Han fet moltíssims estils, des de disco, rock, post-rock, pop barroc, soft rock, pop psicodèlic, etc. Varen debutar en el 58 i han tingut diferents etapes, varen morir. Ja n'hi ha un raig que són desapareguts d'aquesta formació. Si no anem malament, només queda en Barry, perquè en Morris mos va deixar, en Robin també, i sí, només queda en Barry, que va néixer en el, exacte, té 80 anys. La cançó que mos ha demanat en Miquel és aquest Run to Me, que com he dit abans, és també de l'any 1972.

Tercera cançó que ha suggerit, que ha demanat en Juanita Ginard de Viva Veu. Bon dia una altra vegada, Juanita, bon cap de setmana. Mos durà a escoltar en castellà, en espanyol, un tema d'ABBA, que se titula originalment Move On, i que aquí varen gravar amb un àlbum que se deia Gràcies per la música en el 80, els seus èxits cantant en castellà. L'varen titular Al Andar. I ja sabeu tots que ABBA eren Agneta Falkskog, Björk Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frida Lyngstad.

I vos records la manera de participar en aquest programa per si qualcú encara no ho sap. Atenció, heu d'enviar les cançons del tema que jo vos proposo una setmana darrere l'altra per Facebook, la pàgina de Miquel Mestre Ginart, i m'heu de fer arribar les cançons abans de dimecres. Em podeu dir un màxim de 3 per cada persona.

Sortir corrent, salir corriendo, és un exitós tema de la formació Amaral, de Neva Amaral i en Juan Aguirre, aquest duo o grup de música de post-rock sorgits de Saragossa a l'any 1992. Fan rock alternatiu, folk-rock, etc. Aquest àlbum és un dels seus àlbums més exitosos, Estrella de Mar. Va tenir varis números a Espanya, com aquell Te necesito, sin ti no soy nada, o Toda la noche en la calle, entre altres. I doncs, dins aquest àlbum hi havia també aquest tema, Salir corriendo, que és la cançó que completa la llista d'en Margalida Sobreda. Bon cap de setmana, Margalida, les escoltam. Amaral.

The Bengals és una banda de post-rock dels Estats Units, un dels primers grups de rock format només per dones com a grup vocal. Fan post-rock, fan jungle pop o power pop, varen debutar en el 81 i van estar fins al 89. Se van retirar 10 anys i des del 99 segueixen actuant. Aquesta formació van tenir un gran èxit amb aquest tema que mos han demanat dues amigues, bé, en aquest cas no, un amic i un amic, ni Maria Mestre, que és la tercera cançó, bon dia una altra vegada, Maria, bon cap de setmana, i en Fernando Broncano, bon dia Fernando, bon cap de setmana, tots dos ho coincidit demanant aquesta cançó, que va sortir en el 86, Walk Like an Egyptian, que significa caminar com un egipci, i aquesta cançó va ser número 1 a diferents llocs, aquí, a Espanya també, però concretament va ser ja en el 87, quan va sortir en single de Bengals, van aconseguir número 1 a Espanya el 28 de març amb aquesta cançó que estic segur que recordareu.

0: Tercera cançó que ha demanat en Pep des de Ciutat, els títols Anda i la mos farà l'inolvidable Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute Gutiérrez, nascut a Manila, Filipines, però afincat a Madrid des de nin petit. És un, o va ser un prolífic cantautor que mos va deixar en el 2020 de la Covid, de nou, del coronavirus, en els 76 anys. Ell era polifacètic, era cantant, compositor, actor, director de cinema, guionista, poeta, pintor, etc. La cançó que ha demanat en Pep la va gravar originalment en el 74 dins l'àlbum Espuma, entre parèntesis, Canciones Eròtiques, i l'ha regravada al llarg del temps en diferents arranjaments, però aquesta és la primera, la que va sortir. És aquest títol, Anda.
1: Quítate el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que recatas y ven

I tancarem el programa d'avui amb les vostres sol·licituds, amb un tema que ha demanat en Jaume Ginart, la seva segona cançó, ell només havia arribat a dues. Molt bon cap de setmana, Jaume, i moltes gràcies. I se trata de Katrina and the Waves, on anirem a uns sons eminentment de la dècada prodigiosa segona, que se diu del 80, la primera era el 60, sense dubte, i en dediquen a Katrina and the Waves, aquesta banda britànica que va ser de post-rock formada en els anys 80 i 90. Aquesta cançó, Walking on Sunshine, Caminant baix el sol, va ser un èxit molt gros, i, curiosament, na Katrina, que li diuen Katrina Lescanish, que és nord-americana, després en seu grup, any després, en el 97, van representar Anglaterra al Festival d'Eurovisió i el varen guanyar. Love Shine a Light era el títol de la cançó de Reino Unit que aconseguien dur la victòria un parell d'any després, 14 anys després concretament, perquè aquesta cançó havia sortit en el 83, però la varen llançar en single dos anys després i és quan va ser més escoltada. És un èxit mundial que tanca el programa d'avui, de passejar, de caminar, de córrer, Katrina and the Waves.

I fins aquí, mig d'aquest programa d'avui, del dissabtes a la ràdio. Jo espero que hagi passat un gran dematí de dissabte. Recordeu que aquest programa se torna a repetir el dijous, així és que si qualque dia és dijous i sentiu que nosaltres deim que el dissabte és perquè és la redifusió. Moltíssimes gràcies a tota la gent que col·labora cada setmana, que participa enviant cançons. Moltíssimes gràcies també a tota la gent que escolta, que passeu, com he dit abans, un gran cap de setmana. Salutacions de Miquel Mestre Ginard i fins la propera. Adeu.

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu? Dum, dum, dum.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: Get ready, baby. Voy a encenderte.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Dangerous. Dämmes wir nicht.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. El govern espanyol preveu una ofensiva judicial de les empreses contra els decrets de l'habitatge aprovats aquesta setmana i que arriben demà al Congrés dels Diputats, amb el dubte encara de si seran convalidats de manera majoritària. Per ara, l'executiu de coalició ha aconseguit el suport de Podem a les dues normes. Per tant, la clau en la trajectòria d'aquestes normatives la tenen els nacionalistes catalans i els bascos, Junts i PNB. El decret que inclou les prohibicions als desnonaments ha entrat en vigor avui mateix i s'ha estrenat ja paralitzant-ne un a Barcelona. L'altre, el que preveu la pròrroga automàtica als lloguers i una indemnització si es rescindeix el contracte sense justificació, s'ha publicat avui en el BOE i si demà no rep llum verda a la cambra baixa, pràcticament no tindrà temps d'aplicar-se. La maquinària política en marxa, mentre la mobilització ciutadana per l'habitatge resisteix. I a Palma ja s'ha organitzat també per oferir assessorament en la matèria. Un dia més començant parlant d'habitatge, que preveu ocupar diversos minuts aquest informatiu, però aquest dijous 1 d'octubre hi ha altres titulars que destaquem, amb Olivia Navarro i Marta Puyalto en titulars. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Entra en vigor el decret dels hidrocarburs.
3: Des d'avui s'aplica la rebaixa de 20 cèntims per litre al dièsel i a la benzina per compensar l'encariment dels carburants, mentre que la reducció de l'IVA a l'electricitat dependrà de la inflació del setembre.
1: Noves normes de trànsit per motoristes, ciclistes i usuaris de patinets.
4: És a dir, per als conductors més vulnerables. El casc, element indispensable per als que vagin damunt d'una bici en carreteres sense execució, i per als usuaris de patinets que han de tenir al manco 15 anys. Els motoritzats, a més, han de dur guants i calçat tancat i en algunes ocasions podran anar pel voral dret.
1: Nova fita científica de la UIB.
3: Investigadors de la Universitat de les Illes han desenvolupat i patentat dues molècules que s'han incorporat en la guia de referència que l'Associació Americana d'Urologia utilitza per la diagnosi i el tractament de les pedres en el ronyó. L'equip de litiasi renal de la UIB s'ha mostrat satisfet.
1: Llum verda al polèmic reglament europeu de retorns.
4: Norma que permet la creació de centres de deportació de migrants en tercers països fora de l'espai comunitari. La mesura ha tirat endavant amb l'únic vot en contra d'Espanya.
1: A partir de les dues i mitja arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca, 5 persones han resultat ferides per inhalació de fum a un incendi. A Palma, Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia, Fiol i Joan, i es tracta de 3 veïns que vivien a l'habitatge i 2 agents de la policia local que han participat en el rescat. A més, un centenar de persones que han hagut de ser desallotjades. El foc ha començat a les 6 del matí per motius que encara es desconeixen.
1: A Eivissa, 500 pacients es beneficiaran de la nova unitat del dolor que començarà a funcionar a final d'any a l'Hospital Can Mises. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. Era una reclamació històrica que evitarà que els pacients s'hagin de traslladar a Mallorca per a rebre tractament. La nova unitat es donarà de treballadors de l'actual hospital, se'n captaran de nous i també es poden traslladar de Mallorca. De fet, rebran el suport dels facultatius de Mallorca per al desenvolupament de determinades tècniques.
1: Mahó dona 3 mesos a Hidrobal per posar en marxa la planta desnitrificadora de Malbuja. Excel Camarasa, bon dia.
7: Bon dia. En cas contrari, rescindirà el contracte amb l'empresa concessionària del servei d'aigua. Després d'haver rebutjat les seves al·legacions, li imposa també una sanció de quasi 4.000 euros per posar en risc la salut dels ciutadans en no haver avisat de l'accés de nitrats presents a l'aigua de la xarxa.
1: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
8: Bon dia.
1: El jugador del Mallorca, Pablo Torre, transmet un missatge de tranquil·litat i de confiança després de la derrota contra l'Almeria.
8: El Mallorca, que continua preparant

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam. Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. Full immersion begins in

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'avui dijous, 1 d'octubre, i començam amb una darrera hora. El PNB votarà a favor del principal decret d'habitatge i en contra de la renovació automàtica dels lloguers, que està condemnada al fracàs demà en el Congrés. Mentrestant, Junts ha convocat una reunió d'urgència per decidir el seu vot als dos decrets. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El PNB ha anunciat fa uns minuts que donarà un suport crític al decret d'habitatge que recull la majoria de mesures en considerar que protegeix les persones vulnerables i millora la situació dels petits propietaris. No obstant això, la formació basca també ha avançat que votarà que no al segon decret, el qual regula la renovació automàtica dels lloguers. Això confirma que aquesta norma, que avui s'ha publicat en el BOE, no té els vots necessaris per a la seva convalidació. Ara totes les mirades estan posades en Junts per saber si el primer decret supera la votació prevista per demà al Congrés.
0: Emergències 1-2 demana precaució a la ciutadania davant les pluges i tempestes que en els pròxims dies afectaran les Pitiuses i Mallorca.
1: El primer episodi ja ha començat a les 2 del migdia i s'espera que entre Andratx i Llum Major pugui fer plogudes de 30 litres per metre quadrat en una hora. De fet, continua actiu l'avís taronja per pluges a Mallorca i l'avís en groc per tempestes i per pluges i tempestes a Menorca. Aurelio Soto és cap del Departament d'Emergències.
2: El frente, o sea, esa línia que puede limitar lo que sería el sur de Mallorca, sería el lugar donde podría entrar con mayor o menor intensidad. Que sean prudentes, que sean responsables, que en caso de lluvias intensas pues eviten los desplazamientos innecesarios y, por supuesto, que eviten cruzar torrentes o zonas que pueden ser inundables.
0: Una recerca feta a la UIB acaba de fer un pas important cap a la pràctica mèdica internacional.
1: Dues molècules desenvolupades i patentades des de fa anys per investigadors de la universitat s'han incorporat per primera vegada a les recomanacions de l'Associació Americana d'Urologia. Es tracta de dues substàncies que poden ajudar a prevenir la formació de càlculs renals, la litiasi. Pel catedràtic de l'UIB, Fèlix Grases, el reconeixement de l'eficàcia d'aquestes molècules avala dècades d'investigació.
3: Portem 30 anys treballant amb això i publicant damunt aquest tema. Han vist els resultats, han pogut comprovar aquests resultats i han vist que fins ara no hi havia quasi res. Fins ara, per tractar la litiasi, l'únic producte que hi havia a farmàcia era el citrat. Però el citrat és un producte bo per un tipus de litiasis, però per altres pot ser complicat.
0: Mahó dona 3 mesos a Hidroval per posar en marxa la planta desnitrificadora de Malbuja.
1: En cas contrari, rescindirà el contracte amb l'empresa concessionària del servei. Després d'haver rebutjat les seves al·legacions, li imposa una sanció de quasi 4.000 euros per posar en risc la salut dels ciutadans. S'ha tot plegat per no haver avisat de l'excés de nitrats presents a l'aigua de la xarxa.
0: Noves normes de trànsit per motoristes, ciclistes i usuaris de patinets.
1: És a dir, per als conductors més vulnerables. El CAC serà indispensable per als que vagin damunt d'una bici en carretera sense excepció i també per als usuaris de patinets que hauran de tenir al manco 15 anys. Els motoristes, a més, han de dur guants i calçat tancat i en algunes ocasions podran anar pel voral dret.
0: Tot això quan s'ha donat llum verda al polèmic reglament europeu de retorns.
1: Una norma que permet la creació de centres de deportació de migrants en tercers països fora de l'espai comunitari. La mesura ha tirat endavant amb l'únic vot en contra d'Espanya. Aquesta nova legislació està dissenyada per agilitzar les deportacions i fer molt més ràpids els processos de devolució de les persones en situació irregular.
0: 3 i 4 minuts és tot de moment. Més notícies a IB3 Ràdio, el butlletí de les 4. Ara comença Tenton.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
6: Ah!

0: Sense 7.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Hola, sóc l'Albert Berniol, del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.
1: Si me ves llorando, es que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

rescue me? Uh-huh. Would you rescue me? Would you rescue me?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Palma demana el desallotjament de l'acampada per l'habitatge de la plaça d'Espanya. Reclama a la delegació del govern que hi actuï i restableixi la normalitat.
2: S'afegeix així a altres ajuntaments, com el de Madrid, de posar fi a les concentracions. Cort alega que ha acabat el termini comunicat per l'organització per fer l'acampada. Diu que aquesta situació impedeix la tasca dels serveis públics municipals i que els ciutadans puguin fer ús de l'espai amb normalitat.
1: Mentrestant, la plaça d'Espanya s'ha convertit en un punt informatiu i de suport per a les persones que volen demanar la pròrroga del seu lloguer.
2: Els mateixos activistes ajuden els llogaters a preparar els burofaxos que cal enviar per demanar la pròrroga. Això des de que avui ha entrat en vigor el primer decret d'habitatge que recull aquesta mesura.
1: Pel que fa al segon, el més polèmic, el que recull la renovació automàtica dels contractes de lloguer, s'ha publicat avui al BOE, però no es preveu que tiri endavant el Congrés demà.
2: El PNB ha anunciat que donarà un suport crític al decret d'habitatge que recull la majoria de mesures, però que votarà que no al segon decret. Això confirma que amb aquesta norma que no té els vots necessaris per a la seva convalidació. Ara totes les mirades estan posades en Junts per saber si el primer decret supera la votació prevista per demà al Congrés.
1: Més qüestions. Avui ha entrat en vigor el nou decret sobre l'impost d'hidrocarburs. S'aplica una rebaixa de 20 cèntims en la benzina i el dièsel.
2: La benzina 95 ha baixat dels 2 euros. El descompte passa dels 5 als 20 cèntims, però el dièsel no ha baixat de preu. També se li aplica el descompte de 20 cèntims, però aquesta rebaixa ja estava en vigor al setembre. Per això segueix superant els 2 euros. En tot cas, si no s'hagués prorrogat la mesura, el que hauria fet és pujar. A les benzineres, els usuaris es troben entre la queixa i la resignació.
3: Està increïblement clar. 2 euros el gasoil és una passada. Però, bueno, han de posar benzina. Si no es volen moure, pues es lo que hay.
4: Sigue subiendo, y bajando, y subiendo. Pero, bueno, toca pagar lo que toca. Ya está, es lo que hay.
1: A l'aeroport de Menorca, els treballadors asseguren que l'estat de la torre de control en compromet l'operativitat i denuncien la manca de planificació d'Aena.
2: Sindicats de l'aeroport i dels controladors aeris adverteixen que la torre de control de Menorca està obsoleta i que continuar posant-hi pedaços pot acabar comprometent l'operativitat. Ramon Carreras és delegat sindical de Comissions Obreres a l'aeroport.
5: Si mañana la torre de control, como ocurrió ya este mes de agosto, se queda sin radar o se queda sin poder prestar servicios y se tiene que parar, o si no parar, como mínimo reducir en un 70 o en un 80% el tráfico, esto puede ocasionar unos problemas brutales porque es una isla Menorca.
1: I dos mesos després de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta, avui s'ha confirmat que els reis Felip VI i Letícia visitaran Ceuta i Melilla els pròxims dies 13 i 14 d'octubre.
2: Així ho ha anunciat avui mateix la Casa del Rei a través d'un comunicat de la Zarzuela.
6: Buenos días, majestad. ¿Ya tiene fecha para ir a Ceuta satisfecho?
7: Pues ya la conoce, ¿no?
6: Le hace ilusión, majestad, le hace ilusión.
2: Es tracta d'un desplaçament històric, ja que serà la primera vegada que els reis visiten ambdues ciutats autònomes d'ençà que Felip VI va arribar al tron el juny de l'any 2014.
1: I acabem amb un darrer apunt. Emergències demana precaució a la ciutadania davant les pluges i tempestes que en els pròxims dies afectaran les Pitiüses i Mallorca. El primer episodi ja ha començat a les 2 del migdia i s'espera que entre Andratx i Llucmajor pugui ploure 30 litres per metre quadrat en una hora. Hem arribat així a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: que ho som des a vegades quan no veig que vora meu ai tens les coses més guapes.
1: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: las apagadas.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escoltat de Telecolònia Sant Pere, a través del www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Ràdio Horta, com els van ja dijous, concretament dijous, dia primer d'octubre de 2026. Tornem a girar full el calendari. Avui ja començam aquest desè mes de l'any i avui és el dia de la gent gran, així que moltes felicitats a tota la gent, en aquest cas, amb el bon sentit major, perdoneu per dir-ho d'aquesta manera, com dic, en tot el bon sentit de la qüestió. Així que molts anys i felicitats i molta salut en aquest sentit i molts anys en salut, com també podríem fer aquesta combinació. Bé, en definitiva, avui tractarem, si no erro de nou, diversos temes. En principi, si no novetat, esperem comptar la presència de la portaveu del PIB a Barça per les Illes, ara també marcat aquest partit a nivell local i supramunicipal, òbviament, dins la coalició per Mallorca. Però bueno, en aquest cas que parlarem d'aquest plenari que hi va haver dilluns com a darrer dilluns de mes, això serà d'aquí una estoneta. També parlarem, i suposo que en parlarem amb ella, imagino també, però bueno, més enllà d'això, en parlarem de que ahir van començar aquestes reunions veïnals que avui continuen. Ahir va ser el torn de la barriada de, diguem-li, com vos vaig dir jo, i això ho dic jo, del centre, que realment no és únicament el centre, però per posar-li un nom, diguem-li així, genèric. Avui, en el cas d'avui, dijous, dia primer, és el torn de tots els veïnats de la zona, diguem-li així, de l'estació. De fet, se durà a terme a la pròpia estació. Per tant, serà a les 19 hores. Van sortir temes certament interessants, m'atreviria a dir, i qüestions, dubtes a vegades de persones que van ser resoltes ja fos per, precisament per la pròpia Antònia, com també per exemple per na Paula Ginart, que en aquest cas substituïa entre cometes o feia les funcions de que li o que hauria fet el Val de Manuel Galán, que en aquest cas sí que se va excusar la seva absència perquè ens ha deixat un tio seu, i ja precisament no vos vaig dir el motiu perquè considerava que fins que sortís tota la informació no era aquí per donar una notícia d'aquestes en aquest sentit, però sí que ja precisament no varen fer l'Ajuntament d'Informa, que de fet veurem ara com ho feim, però ja vaig dir evidentment aquestes coses són davant de tot i sempre ja vendrà un altre dia que puguem fer l'apartat de l'Ajuntament d'Informa. Per tant, per aquest motiu tampoc no hi va poder ser Manuel Galán a aquesta reunió de barriada. Paula Ginart, regidora de l'equip de govern, va fer un poc aquestes funcions, a la part que també l'apartat tècnic de Margalia Morell com a tècnica de Protecció Ciutadana i també en aquest cas l'altra tècnica, Ana Caterina, si no vaig malament, no voldria equivocar el seu nom, que també va prendre part en tota aquesta part de l'Agenda 2030, també ha participat en altres projectes municipals i en aquest cas bueno, també va fer una mica d'explicació i de més. Suposo que avui se farà més o menys el mateix amb el sentit d'explicació de l'Ajuntament, però després també aquest torn de paraula, de dubte, de qüestions, de coses millorables, de coses que funcionen i també s'han de dir, perquè no dir-ho. De fet, crec que és important també dir això s'està fent bé per tal que l'Ajuntament sàpiga que s'està fent bé. Vull dir, també és una d'aquestes coses que a vegades sol passar, i no dit només quan se tracta l'Ajuntament, sinó en qualsevol altre motiu o organisme. I en el cas d'avui, com dic, tocarà el torn de l'estació i era els jardins de Navaldesa per tot aquest apartat del centre. Evidentment, un dels temes va ser aquest tema que algú va anomenar turistificació, temes de si més turistes que residents, si està pensat més al centre per turistes que per residents, etc, en diversos àmbits. Ara si ho resumes molt ràpid, després ja si tenen intents o si per exemple no m'interessa amb el pla ja em parlarà, però en definitiva va ser un dels temes, no l'únic, un dels temes que varen sortir. També, com no, evidentment se va demanar sobre aquest punt aprovat al plenari de l'Ajuntament d'Artà aquest dilluns de reduir les places turístiques. També, com no, evidentment va ser la primera qüestió de diversos dubtes que hi havia que varen ser resolts, com dic, per les regidores i el personal tècnic que pertocàs. També ara pensava, també hi va ser, posteriorment, va arribar un poc més tard, però també hi va ser, i no ho volia deixar de mencionar, perquè és important també que se mencioni, la regió d'Acció i Promoció Cultural, Toni Bonet, i també, en aquest sentit, també, per exemple, no vull deixar de dir-ho, també el nou portaveu d'Unió Independent d'Artà, Jordi Cabré, també hi va ser present a l'acte, per tant, també, cal dir-ho que en aquest sentit pot donar fe de que tots ells hi eren, en aquest cas, com a regidors, regidores de l'Ajuntament d'Artà. Així que res, amb tot això i més, a veure què dona de per si aquest dia d'avui. També ha plogut una mica, ja veurem després les dades. No sé si pot considerar ploure, però bueno, en definitiva alguna cosa ha banyat i res, parlarem també d'aquestes i altres qüestions. Així que, en tot aquest speech inicial ben llarg, benvinguts, començam.
1: Ràdio Artà! Ràdio Artà 107.9.
2: Jo l'escolto. I tu?

0: I vedo aí com vos deia, avui volem parlar amb Antònia Sureda, regidora, portaveu en aquest cas del PIB Proposta per les Illes d'Artam. També recordem ara aquesta formació marcada dins la coalició per Mallorca-Artà. I bé, volem començar parlant d'aquest plenari i altres qüestions. De moment, benvinguda, Antònia.
1: Gràcies, per convidar-me una vegada més a
0: Clar.
1: Ràdio Artà Municipal.
0: Això toca, en aquest cas arribava a plenari ha passat aquest dilluns, vaja, i com a darrer dilluns de mes, i per tant toca fer aquest repàs dels diversos punts. Un plenari que el primer punt era aprovació d'actes, imagino que poca cosa a dir en aquest sentit.
1: Poca cosa a dir.
0: Bàsicament aprovació d'altres plenaris. Després el punt 2 sí que ja era el punt, el quid de la qüestió, si més no, per dir-ho d'alguna manera, aquest plenari, que era l'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes sociàries, adaptació al PIAT.
1: Exacte.
0: En aquest cas hi ha molt de queixar, si més no,
1: Aquí,
0: però bueno.
1: sí. Bé, jo crec que sí que s'ha de xerrar, s'ha de deixar clar, si hi ha dubtes s'han de demanar i, bé, és PIAT, és el pla
0: D'intervencions,
1: d'intervenció
0: coses així.
1: d'usos turístics, pla d'intervenció en àmbits turístics, algo així. Bé, espiat, el que fas és, això se va aprovar en el 2020 en el Consell de Mallorca i el que ha de fer cada municipi és adaptar-se en espiat en temes d'usos turístics en els habitatges. Val. La veritat és que encara no hi ha hagut cap municipi que s'hi hagi adaptat i nosaltres som els primers. Ho vaig dir a les comissions informatives i també ho dic ara, xerram i és certa d'una saturació turística a l'illa, no només hi ha una saturació a nivell turístic, sinó hi ha una saturació humana a l'illa,
0: Sí.
1: perquè a veure que també hi ha molts de nouvinguts de moltes parts del món i hi ha un increment poblacional que crec que s'ha de limitar també, perquè els recursos que tenim, les terres que tenim, els habitatges que tenim no són infinits, no només per turistes, tampoc per viure-hi sempre, no? Per tant, crec que és un debat que s'ha de tenir també a alt nivell. Però bé, xerram de que Artà, si tothom, tots els municipis, i això n'han xerrat moltes vegades, haguessin fet els deures com s'han fet a Artà, no hi hauria aquesta saturació turística, no hi hauria aquest boom d'hotels, perquè tenim municipis que Pintura són de 15-18.000 habitants i hi ha 30.000 places hoteleres i nosaltres, per exemple, som un municipi amb molta extensió de terra de 9.000 i pico d'habitants i ara mateix teníem 4.436 places hoteleres d'establiments de lloguer vacacional o allotjament turístics. 4.436 places. Però m'ho he donat en compte que hem de marcar un límit, no podem créixer més a nivell turístic perquè tenim manca d'aigua, manca de serveis públics, manca d'habitatge i hem de trobar un equilibri i per tant se va decidir fer aquest estudi per l'adaptació en espiat amb aquest sentit de limitar. La nostra idea quina és aquesta? Limitar, és a dir, no prohibir, sinó limitar es pot haver-hi més habitatges turístics, més habitatges vacacionals. Que es limitar, no, nosaltres que limitem les places, perquè el que s'ha fet ha estat un estudi i se mira, es PIA té un paràmetres i, per exemple, en els llocs, en els nuclis residencials, com per exemple Artà, Espiat te marca una densitat de 6 persones per hectàrea allà on hi pots viure. La densitat de dins el municipi, de dins un residencial d'Artà, és de 6. Espiat te marca que ha de ser 6. Per tant, s'ha d'aplicar aquesta densitat i això fa que s'hagin de baixar d'habitatge, de vivenda vacacional, d'habitatge turístic, s'hagin de baixar, no sé, són uns 156 places. Però això no vol dir que nosaltres ho prohibisquin, no. Vol dir que o bé és plurifamiliars, perquè no és plurifamiliars, és a dir, pisos en comunitat, se prohibeix, per tant, els pisos cada 5 anys fan una renovació, quan facin la renovació se demana a l'Ajuntament si és apte o no apte. I en aquest cas, mentre no esti, vull dir, serà no apte directament, perquè és plurifamiliar i serà un no apte. Hauran tingut uns anys aquest profit, però després serà un no apte. I a la resta de casos d'unifamiliars que no se demanin renovacions, o si se'n demanen, se donarien, però no és el cas perquè no se demana. Què feim? Hem marcat aquest límit. Després hi ha les zones turístiques, els altres nuclis, que són Sa Caloni, Montferruig, Sant Pere, Sestanyol i Betlem. En aquest, tu podries fer un paràmetre d'entre un 6 i un 12% en tema de densitat de persones, i s'ha unificat a un 7, és a dir, 7 persones per hectàrea de densitat. Això fa que tots els nuclis urbans hi hagi d'haver una reducció de places, que en total, de tots els nuclis, Artà i els 5 nuclis que deim, que se poden dir turístics, són una reducció d'unes 660 places. Però, com dic, nosaltres no se prohibeix. Això, què passa? Els plurifamiliars, quan segui la renovació, seran un apte, per tant, ja baixaran directament, i després, en el 2017, quan se varen donar les places gratuïtes, perquè després vares començar a pagar per les places que tu compraves les places, quan se varen donar, molta gent en demanava per si un cas, tenia que seva i demanava, pues, si era de sis places, demanava s'ús turístic. Això s'ha de ordenar i se fan revisions i inspeccions, i aquesta gent que no ha tingut mai s'ús turístic, el que la fan és donar el dos de baixa, que no l'han tingut mai ja, però tenen una plaça turística que realment no és, per
0: clar,
1: tant,
0: que realment computa, però no la
1: computa,
0: la
1: però
0: pràctica,
1: no existeix. Però nosaltres, clar, aquestes dades no les tenim nosaltres, ens passen el que tenen el Consell, i després fan aquestes revisions. Per altre costat, jo que sé, de vegades hi ha famílies que tenen, varen arreglar una casa en aquell moment, per arreglar-la la varen posar en lloguer vacacional, i ara el fill és gran i vol anar a viure-hi, per tant, deixen de tenir aquell lloguer vacacional i la casa el donen de baixa, són unes places que també se donen de baixa. Aquelles places que durant 3 anys no s'utilitzen, tot això és normativa del Consell, també se donen de baixa, se fan les inspeccions. És vera que mos han demanat i ses il·legals, val, una cosa il·legal és que ja no hi hauria de ser, i això hi ha d'haver inspeccions per part de qui pertoca, que és el Consell de Mallorca, i dir que se poden fer denúncies anònimes i els inspectors van a revisar que aquella casa complesqui si té o no té la documentació i els papers per ser vivenda vacacional. I hi ha moltes salades també en aquest sentit, però bueno, això entram en il·legalitats que no mos hi poden posar. Per tant, el que hem fet és posar aquests límits en aquestes places, però que s'aniran baixant de manera gradual, així com se vagin llevant. I en el sòl rústic no se mira per densitat, en el sòl rústic, i ara mateix hi ha 2.209 places d'habitatge vacacional, també hi ha petits hotelets o hotelets d'interior, totes aquestes places estan dins el còmput general, i han posat un límit de 2.000 places, per tant també se redueixen aquestes 209. En total se redueixen prop de 800 places, se reduiran però de manera progressiva i en sota

0: conservar i arreglar, perquè gràcies a llogar-lo després han pogut pagar els arreglos o el mantenir-ho d'aquell edifici, es podrà tenir uns fills que hagin anat a estudiar, és a dir, les ha donat una sèrie de comoditats que d'una altra manera pintura no haguessin tingut. Per tant, tot això també ha ajudat en el comerç local, en la restauració local, a totes les empreses locals, en fontaneria, electricitat, bueno, manteniments que s'han de fer, jardineria, etc, etc. I creiem que s'ha de seguir i s'ha de trobar per a un equilibri. I per tant, d'aquí que se varen posar aquest límit.
1: És difícil en aquest cas intentar arribar a acords, per exemple, en aquest cas tant dins el propi equip de govern com també evidentment ja se va parlar, crec que era en Manolo que va dir, tant de bo haguéssim pogut arribar a un acord tots plegats també en l'oposició i tots en aquest sentit, que no és fàcil.
0: El 100% no mos agrada, però enteníem que havien de... Nosaltres, per exemple, un tema en sos socialistes no mos hem entès, que no hem arribat a un acord, és en sos tema dels casals, les cases senyorials. Tenim un catàleg de patrimoni que ta marca diu que tenim unes 19 cases senyorials i casals, en total 15 cases senyorials i uns 4 casals. Clar, d'aquestes 19 edificacions ja n'hi ha algunes que són propietat municipal, perquè tenim Can Solivelles, tenim la residència, tenim la Vallesa, que ja són nostres, per tant, tot aquestes ja les pot llevar. Després hi ha una sèrie de casals que ja són hotels, Casal d'Artà, Can Epifanio, Can Moragues, una sèrie de casals que ja són un hotel, per tant, ja també les poden llevar. Després tenim unes altres cases, Cas Marquès, cas que se deia... Ai, allà de vora... Ara no me surt el nom. Bé, és igual. Algunes cases que ja s'han arreglat com a vivenda, Can Tomàs, a casa Can Tomàs, no era aquesta, jo deia Can Granci, que també són casals. Aquestes cases ja s'han reformades com a cases unifamiliars de famílies, amb gent que les ha reformades. I... Per tant, està enxerrant pintura d'avui 10 casals que el dia de demà nosaltres consideràvem que quan s'arribés en el límit, és a dir, sempre que hi hagués possibilitats, sempre que hi hagués places, se poguessin fer allotjaments turístics. Perquè pensam que és una manera de mantenir aquest patrimoni, perquè són casals protegits, són casals que el cost de mantenir-ho és molt elevat, per tant, si fas un hotelet, no vol dir que el propietari l'hagi de vendre, pot conveniar en qualque empresa d'aquestes que en sap per fer-ho uns anys, X anys, i és una manera de mantenir aquest patrimoni, de donar una qualitat també a l'allotjament del municipi, que també vagin en els nostres comerços, les nostres tendes, avui dia els nostres restaurants, i que hi hagi també una gent que faci feina en aquests establiments, una gent d'Artà que pugui fer feina en aquests establiments. Clar, nosaltres pensàvem que aquest 8-10 que està enxerrant de 50, de 100 places, no sé, i de més, això, si se volgués, que hi hagués opció, no que se faci. Vull dir, si qualcú vol arreglar o vol vendre, si no, l'opció que tindran molt serà haver-ho de vendre, supos que en mans estrangeres, perquè se puguin rehabilitar aquestes cases i fer una casa, una vivenda unifamiliar, però que val molt mantenir. Clar, per exemple, el PSOE, en aquest sentit, parla de que en aquestes vivendes se puguin fer pisos, que se mantengui o se faguin vivendes habitatges, pisos, el que sigui, que se mantengui lo protegit, però a la part interior facin això. Bueno, són diversitat d'idees, tot és respectable, però nosaltres creiem que és una manera de mantenir més el patrimoni poguent fer petits allotjament turístic. Bueno, no vàrem arribar a aquest acord, ens ha piat, en el document que teníem se prohibeix fer això, podem fer al·legacions, perquè tenim un mes per fer al·legacions, per si qualcú, per jo que sé, per si s'ho pensen que pintura és vera, que no són massa places en un moment donat i que sí, se faran les al·legacions pertinents, però bueno, varen considerar que era important aprovar aquest sostre, aprovar aquest límit, maldament no estiguessin d'acord amb això, i ho vàrem aprovar. La densitat de posar 7 a

0: posar 12. Nosaltres inicialment hi havia una possibilitat d'un 12 o un 9, i nosaltres en son 9 ens sentíem còmodes, ens anava bé. Després se ens va proposar 7 perquè des de més per Artà se sentien més còmodes, perquè hi havia una part que perquè en son 9, en son densitat de 9, hi havia una població turística que encara donava marge perquè hi hagués un increment, un petit increment. I en son 7 pues, feies una baixa per tot. Ho vàrem acceptar perquè, ja t'he dit, nosaltres no prohibim, sinó que és a la llarga, així com vagin baixant, la gent que entén no ha de passar pena, perquè si ells van llogant i és unifamiliar, no tindrà problemes, i per tant hi vàrem venir bé. Ara, per un costat, el PP i els independents varen estendre, el veritat que no varen votar que no, però no varen donar el braç a torça en aquest sentit. Però el Partit Popular va argumentar que creia que hi havia d'haver una contenció, com deia el Consell i el Govern. Jo li vaig dir que si hi ha d'haver una contenció és exactament el que estem fent ara nosaltres. Si ell podria haver culpabilitzat, és a dir, que hi hagués de qualque manera haver de pagar perquè no se compleix, nosaltres no llevarem cap plaça, per tant no haurem de pagar cap indemnització de res, no és que facis d'un urbà posar-lo rústic quan ja tens un permís d'obres, no fas, tu tens, o has demanat o ja vas demanat i tens sapte, o no vas demanat. I si no hi ha places, no vas de, si ara ja no hi ha places, no tens un certificat d'apte perquè no hi ha places i no t'ho podran donar. Si fins ara han demanat un certificat d'apte i hi havia places i s'han concedit, les tindran. Nosaltres, des del moment que s'aprova, no donar més aptes, que, fins que no, i que ho quedi molt clar. No prohibim, limitam, fins que arribis a un número, no se podran fer més vivendes. I per l'altre costat hi havia tota la part oposada de més per Artà, que des de més, els independents, bé, des de més, sí, perquè ara ens hem d'acostumar a dir més, i igual que nosaltres també som coalició per Mallorca, des de més per Mallorca, deien que no les bastava, que volien anar més enllà, i més enllà per ells era un no apte. Clar, jo també les vaig dir, pues, això no és limitar, això és directament prohibir, perquè ells el que volien és que sempre que se't llevin places, que no se'n puguin tornar a donar. Estem xerrant d'una modificació de normes subsidiàries, no és fàcil fer una modificació de normes. Nosaltres, en el 2010, les primeres normes que vàrem fer, o que vàrem aprovar, les primeres normes subsidiàries adaptades en el Pla Territorial de Mallorca, perquè abans crec que era el CUDIA que ho havia aprovat i no s'havien d'estar, encara no s'havien de passar els tràmits mediambientals, que va ser més fàcil per ells. Que dic que varen ser, és molt complicat, i cada vegada que hi ha segon quin tipus de modificacions urbanístiques, ara per exemple havem fet en so tema de la depuradora, de la Caloni, en so tema d'Espumbert, són modificacions puntual de normes que se fan, i això és una modificació de normes que també se planteja. Per tant, des del moment que fas una modificació de normes que restringeixes, després és molt complicat llevar restricció, perquè restriccions sempre tendeixen a posar, és més fàcil. Però després tornar enrere, i clar, prohibir vol dir això, vol dir que mentre se vagin llevant places, pus mai més, fins, si no hi hagués una modificació, no se'n poguessin donar. Trobam que això no és, vull dir, Balears, Mallorca, Artà, mos agradi més o manco, una part depenent del turisme, Ventura no com altres municipis, però a ves, perquè a més molta gent de dins Artà fa feina, si no és aquí de dins, a fora per la part turística, i hem de ser conscients que hi ha d'haver una generació econòmica que se generi dins el nostre municipi de turisme, perquè si no és com subsisteixes, a més que mos ha ajudat o ha ajudat a moltes famílies a poder tenir mantenir aquell patrimoni, perquè si no, Espantura no ho haguessin pogut arreglar, no ho haguessin pogut mantenir i s'hagués hagut de vendre. I Nosaltres, el Manco, des del PI, des de Coalició per Mallorca, hem intentat o intentam que hi hagi aquest equilibri, per la part de PSOE també, amb aquest sentit més restrictiu per lo de les vivendes, vull dir, dels allotjaments turístics a grans casals i a cases senyorials, però també hem intentat trobar aquest equilibri i per nosaltres ha estat prioritari pues, el vot a favor. Dit això, cadascú ha de fer així com vulgui, per tant també de vegades no és congruent és defensar dime-lo, no, com és allò de, jo te diria el que has de fer però no me diguis el que he de fer jo. Clar, han de ser sensats i la gent que no vol vivenda vacacional no n'ha de tenir tampoc perquè el que no han de fer és prohibir els altres i nosaltres tenim-ne. Per tant, jo crec que la gent ha de ser coherent amb el que diu i fer en les accions segons el que diuen, no?
1: No sé si m'ho permets, una cosa que duc ara diverses estones mentre t'escolta també, i també ja ho mig pensava durant el plenari, en certa manera, com se pot, i el millor són jo ara que ho penso un poc així, o qualcú que ho pugui pensar, és a dir, si se disminueix la quantia de places, és possible, i suposo que això també és en base en intenció que vengui Manco, en aquest cas turistes, també com pot ser complementari en el sentit de que si, com bé has dit, el sector de comerç, d'empreses, de més, se viu per sort o de gràcia, per sort perquè cap edifici és per sort, però també que per de gràcia en el sentit que som que tenim tots els ous quasi ja mateix, xerrant malament, en aquest sentit, si disminuïm, que diem, els turistes, que ja va bé també per una banda, com pot ser també aplicable en el sentit de que també no se vegi afectat en aquest sentit comercial, empresarial, com se vulgui dir. Suposo que és complicat una mica
0: això. Sí, però hem de tenir una cosa molt clara. Quantitat no vol dir qualitat.
1: Ja.
0: I Artà ha estat un poble que sempre s'ha definit en qualitat, perquè l'habitatge vacacional, els establiments, els hotelets d'interior, etc., són uns establiments de qualitat. L'habitatge que tenim aquí turístic, de vivendes vacacionals, són vivendes de qualitat. Supos que qualcuna n'hi ha que no ves, però bueno, això és consell, també ha de fer les seves inspeccions perquè tinguin un mínims. Fa 30 anys no hi havia el número de turistes que hi havia ara, que hi ha ara. La renta per càpita de Balears érem els primers. Ara hi ha 20 milions de turistes i som els vuitens. Vull dir, repetesc, quantitat no vol dir qualitat. Una persona, de vegades xerram desmarcat, que els mesos de primavera, tardor, són més bons que juliol i agost, perquè juliol i agost entura bé un turisme de sol i platja que igual no gasta tant, no compra tant, o no té la mateixa capacitat econòmica. Pues jo crec que és aquí. No crec que se noti massa, o espero que no se noti massa, perquè a part també tenim molt de visitants que no es resideixen o no estan establits aquí ni per les vacances de turistes, que també venen a veure molts d'altres pobles, d'altres municipis i gent que se'n va a altres llocs i li agrada fer la passada per Artà perquè, bueno, perquè també se recomana a diferents guies o de boca a boca, etc. Per tant, aquí és aquest equilibri que hem d'intentar cercar i repeteix, pens que això... quantitat no val, no és sinònim de qualitat i hem de tenir molt clar, ha de venir bueno, la gent que ve que en definitiva ja és una gent que crec que això també selecciones un poc. Fa mal dir seleccionar, és vera, fa mal dir, però tots tenim dret, tots d'aquí i d'allà tenim drets a anar de vacances i anar on vulguem. Però, per sort o per desgràcia, hi ha llocs que pots seleccionar un poc, i de aventura aquí ja s'autoselecciona, m'entens? És una mica això que també hem d'anar a cercar la qualitat, el que t'he dit, no volem 20 milions, i ara t'he dit 20 milions de turistes, que no sé quan n'han vengut, perquè això són xifres que eren, però home, per ahir que s'atraquen. Pues, igual valdria més que en venguessin 15 i econòmicament que tinguessin més disponibilitat que no 20 i que no gastin i que venguin. Hi va haver uns anys que xerraven molt de la pulsareta perquè hi havia molt de tots inclosos, que s'han anat eliminant molt hotels, encara n'hi ha, però s'han anat eliminant. Un tot inclòs no és bo en el sector serveis,
1: no ajuda,
0: no ajuda en lloc, ajuda a ser en revés, a fer brutícia, però no ajuda, i a sotaler que té tot inclòs, tampoc no és que li ajudi massa, perquè també fa que el que dona no sigui d'una qualitat molt grossa. I això jo crec que tampoc no mos és bo, tenguent un turisme que vol pagar per venir. No ho sé, és un poc escoltant un poc la gent i siguent un poc coherents.
1: És complicat tot plegat, complicat entre gomotes en certa manera, i sí que veníem, si m'ho remuntam, no sé, no m'atreves que dir una xifra, però jo què sé, 15, 20 anys, no sé, per dir alguna cosa, o potser no tant fins i tot, en què sí que potser s'intentava que vengués un turista millor també un poc en aquest sentit, i ara que hi ha un poc, i ara ho dic en paraules meves perquè se m'entengui el que vull dir, que no és així, però que s'entengui, por a morir d'èxit, en certa manera. No sé si me donen a entendre, vull dir, clar,
0: a nivell de Mallorca, dius, a nivell de Balears.
1: Després pot ser aplicable aquí, però
0: fa 20 anys, fa 15 anys, el que se xerrava molt era de la diversificació, és a dir, intentar que el turista
1: vengués
0: tot l'any.
1: No, se dividís.
0: Exacte. Sí que és cert, perquè això... En els dies de mercat mos hi fixam, a partir del febrer, març, el dimarts, allà comença a venir bastanta gent. I l'any passat, fins en el novembre, en mesos de novembre, encara hi havia gent. Això no vol dir que siguin turistes tots, perquè també hi ha molta gent que té segona residència i s'estima més, perquè no hi ha tant de turistes, venir en segona residència aquests mesos. Però també és cert que hi ha hagut hotels, i això de vegades xerrant amb companys, amb gent que coneix hotels i això, que hi ha hotels que obrin en hivern i les compensa, perquè com que a Ventura no n'hi ha tants que el tinguin obert, hi ha gent i omplirien. I de fet, aquí a Artà, de vegades xerrant amb els que tenen els hotelets, que de vegades tanquen dos mesos, també tanquen perquè no poden ofertar el servei de restauració, a vegades, perquè com que també se tanca, de vegades troben que no tenen els serveis perquè ells no tenen restaurant i no tenen els serveis perquè després puguin donar en els clients o no les poden assegurar. I clar, això és un poc un peix que se menja la coa. També és vera que hi ha grans hotels que el fet d'obrir en hivern les suposa una despesa en temes de calefacció i de temes que no les compensa. Clar, això suposa que tothom fa números, i sí que és vera que moltes vegades has de mirar el còmput anual per veure que per un mes perdràs un poquet més, però que hi ha un mes que tenies tancat i aquest mes és un poc més bo. Això suposa que tothom fa números i... que el que xerran de vegades en els comerços. Però bueno, això, que crec que és bo posar limitacions. Altres vegades hem xerrat, i ara te posaré un altre exemple que també hem xerrat aquí moltes vegades, el tema del parc natural, el tema dels camps, el tema dels accessos a plages. Es prohibir. És que no pots. En canvi, ara, per exemple, parc, prohibir tenir cans. Com prohibir tenir cans a passejar un parc natural? Ara, la part de l'Estanyó, de Cales Camps, o de la part d'Escaló, que és parc, hi pots anar amb un cap fermat. Segons quines zones de parc no, segons quines sí. Si tu vas amb un cap fermat, tu el que has de fer és controlar que estigui fermat. Si el mollen, perquè hi ha una sèrie de fauna o flora que s'ha de conservar, unes espècies que s'ha d'anar... Vale, però si la gent va pel camí en els camps fermats, és un poc injust. Castiga en el que ho faci malament, però no castiguis a tothom. Bé, és la meva manera de pensar, no? En el tema dels cans de les merdes que hi torna a vara, que era va ser una pregunta, és vera, n'hi ha, però si hi ha 1.000 cans i n'hi ha 70 que ho fan malament, no podem dir que tots ho fan malament, però que els 70, si les pillen, que les posin una multa, que és qui ho fa malament, que se castigui.
1: Exacte.
0: I posten de saber limitar, és més fàcil prohibir, perquè el limitar d'un control, hi ha d'haver un control. Ara, per exemple, tot el tema de les vivendes vacacionals, Espiat ja te diu que des de Consell de Mallorca, cada trimestre, cada tres mesos, t'enviaran un llistat actualitzat d'així com està, clar, nosaltres mos hem de basar en les dades, nosaltres no sabem realment les vivendes que hi ha, perquè és un tema del Consell, i ells mos han de remetre actualitzada tota la informació. Si ells no les tenen actualitzats, pues pagaran jo per pecadors, perquè pentura una persona que podria tenir demanar, no podrà demanar fins que no ho tinguin tot actualitzat. Però bé, també demanarem que s'actualitzi i cada tres mesos demanarem que se mos enviï, fins que supos que de manera mecànica se mos anirà enviant.
1: És això, en definitiva i en resum, no jo resumes moltíssim i malament quasi, que no és una cosa d'avui per demà, és a dir, com bé has explicat en diverses ocasions, és una cosa progressiva. Ni que se digui tu no pots tenir,
0: seria un poc resum. Ni que la gent, que no passi pena, que si té una vivenda unifamiliar amb habitatge vacacional, podrà seguir tenint, si en fa ús i tot. Si no l'utilitza i hi ha una inspecció i li lleven, no és cosa nostra, és perquè realment la llei turística ja te diu que si tu durant 3 anys no tens a la venda les places, pues automàticament se dona de baixa, per això no ho deim nosaltres, ho diu la llei. I ara sí, si se dona de baixa, després no se podrà tornar a demanar donar d'alt fins que no hi hagi places disponibles.
1: En fi, podríem xerrar molt, no hem xerrat molt i segurament no
0: n'ha
1: fet molt
0: si
1: perquè
0: en final... I si calcul i se li ha generat qualque dubte o el que sigui, que te telefoni, passes el meu telèfon, que jo no en sé molt, jo sé el que sé tampoc, però que si no ho sé, ho demanaré i intentarem donar els aclariments que siguin, però que en aquest sentit no passin pena.
1: Perfecte. Després mos hem allargat, però clar, tu fes el punt important i per això també ho considerava així, sense demereixer les altres, que també són molt importants, però vaja, en aquest sentit és una cosa de més any i com de Manolo Galán, ara me torno a allargar jo, no és una cosa d'un any, sinó una cosa de legislatures, de diverses legislatures,
0: clar,
1: vull dir que al final és...
0: Aposta-te, dic que hem de pensar molt bé què feim, perquè és un canvi de normativa, de normes subsidiàries, i això, a més, ara s'ha de... Vàrem a fer l'aprovació inicial, s'ha d'anar a tots els departaments supramunicipals, a dir, Consell i Govern, a demanar. Nosaltres després feim l'aprovació... una aprovació inicial, una altra parcial, i la definitiva la fa el Consell de Mallorca. És a dir,
1: no la fa el propi Ajuntament.
0: Clar, perquè és espiat i és una normativa del Consell que nosaltres mos hi adaptam i miren si l'adaptació està bé. Mos diran el que hem de fer. Així complim, així com toca, tot el que diu espiat. El que no mos pot dir el Consell, vosaltres no limitau. No, perquè això és competència i són nosaltres que podem fer.
1: Exacte. Ara sí, perdó que anava a seguir, però bé. Punt 3 era la presa de coneixement de la incoació de l'expedient de declaració com a bé d'interès cultural immaterial de Mallorca, l'obra de Palma per part de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca, que també ja en el seu moment ho vàrem parlar, quan també va anar a plenari en el seu moment, que diem, però bueno, un poc...
0: Se va anar a plenari i ara el que se diu és que sí, que l'obra de Palma, de la lletra, serà un bé d'interès cultural que ves, a més, Cat de Pere i Artà, es parc també l'associació de l'Art de Palma d'Esparc, vull dir, ha fet molta feina, també tenim mestres artesanes que fan molta feina en aquest sentit i per tant va bé preservar i conservar aquestes tradicions.
1: Després el punt 4 era decisió de compte la maledicció de portaveu del grup municipal d'Unió Independent del Tram Espanyol per Mallorca, bueno, en aquest cas.
0: Sí, aquí no, que, només varen retre compte, vull dir que el que varen fer és broma, si hem de votar si volen que hi hagi canvi de portaveu o no. Namaco va deixar de ser portaveu de Més per Mallorca i a partir d'ara vas en Jordi Cabré. Vàrem donar tots i públicament també ho vaig dir a la ràdio perquè en el plenari hi ha Ràdio Hortà, però també agrair la feina de Namaco durant tots aquests anys com a portaveu, que és veritat que han hagut de fer moltes reunions que en segon que no mos han posat d'acord, però sempre respectant les idees de cada partit, que això crec que és molt important, que tothom pugui manifestar la seva opinió i expressar les seves idees i això, però respectant que un altre les compartiràs o no, però el manco respectar la persona, i en Namaco sempre hem tingut molt bona relació a dir que a nivell polític, perquè a nivell a força política hi ha les amistats i jo faltaria, però agrair-li tota la feina que ha fet com a portaveu, que de vegades no és fàcil i és tanta suposició, de vegades és més complicat, però que molt bé.
1: Després el punt número 5 era l'aprovació de l'expedient de reconeixement associat de crèdit setembre de 2026, aquest és l'office que cada mes
0: que desgraciadament el pressupost tu pressupostes unes feines que s'han de fer i això, però de vegades o s'han de licitar o els pressupostes és més alt i han de cercar el pressupost, han de fer un contracte, però de vegades hi ha situacions que és més complicat, bé, que són 225.000 euros pressupostats, que però que s'han de tramitar, i a vegades, perquè sí o sí vas de dur a plenari, que són feines que surten un imprevist i s'ha de fer i se dur. Però bé, hi ha pressupost per això i per tant que el important és dos vés per pagar-ho, i ara que a poc s'han d'anar a fer licitacions i s'han d'anar per fer...
1: Després, el punt número 6 també era tema econòmic, en aquest cas la modificació de crèdit de 7/2026.
0: Sí, aquí hi havia les modificacions de crèdit, sempre van dit, en Rocha, que és el regidor de pressupost i ell ho explicaria més bé, però jo... per bon d'entendre, tu fas un pressupost i el pressupost no és tancat i tu vols destinar un dobbes, per exemple, en aquest cas era per fer unes inversions d'unes canalitzacions, però unes que no és necessari, i és més necessari arreglar la teulada de lo que és el museu, de l'edifici que varen comprar, i hi havia una partida per això i no bastava, i per tant s'han passat 48.000 euros d'una partida a una altra perquè se pugui arreglar la teulada del museu. Bueno, és un moviment d'un puesto a l'altre, perquè en aquell puesto no s'havia d'emplear i s'han d'aprofitar. Perquè pressupostàriament també l'administració, si ho té pressupostat, val més que ho gastis, perquè si no te limita per el futur pressupost la despesa.
1: I en aquest cas, ja que parlant de museu, no sé si hi ha data de possible reobertura de museu o està la cosa complicada.
0: Jo crec que és complicat.
1: Encara que no sigui la teva àrea,
0: jo no som la regidora de l'àrea, però sí que és cert que si s'han de fer aquestes obres, s'han de fer aquestes obres, i que també ho vaig dir quan varen comprar l'edifici, molt bé, perquè ara és un bé municipal, però s'ha de mantenir. Per exemple, s'ha de fer, però jo veig més necessari fer s'obra de millora de lo que és l'escola de música en el centre de la tercera edat. I ara me diràs, com és que no gastau els dobbes perquè si val 100.000 euros o 150.000 euros arreglar la teulada del museu, no basta per res per fer la rehabilitació de l'escola de música, perquè s'ha d'insonoritzar tota la part de dalt, s'han de posar uns ascensors, s'han de canviar tot el tema de banys també. És a dir, s'ha de fer una reforma integral a l'escola de música, que està enxerrant pintura d'un milió o de 2 milions d'euros, que s'han de cercar subvencions, s'han de cercar, s'ha de fer el projecte, perquè si tens el projecte, que també vam xerrar de vegades, i surt una subvenció, tu tot d'una poses el projecte damunt la taula i és més fàcil poder-hi optar. Però, clar, arreglar museu així com toca, també està enxerrant de molt de dobbers, i bueno, és un tema que crec que aquesta legislatura no quedarà, per molt que m'agradàs, si idea no quedarà arreglada.
1: Per lo que queda entre comates, entenc que serà difícil.
0: És complicat.
1: Així. Després sí que ja venien informacions de Junta de Govern Local, resolució de Baldia, i pres i preguntes que en aquest cas, com sempre, o com normalment el Manco moltes vegades, tant tenia el president d'Atac com Partit Popular. Ah, bueno, sí, perdó, tens raó.
0: Sí, ahir va per urgència, només dir-ho, el tema
1: de... Acaba de mirar el seu web i quan no
0: són dos punts que realment ho podem dir dins un, que és el tema del policia tutor. El que s'ha fet és la plaça

0: la de policia tutor, però això no suposa un increment de plantilla. Suposa que una vegada se faci aquesta plaça de policia tutor, s'intentarà que a nivell intern hi puguin optar en aquesta plaça, perquè després hi ha el tema de la plantilla, són els dos punts, fas la plaça i després fas la plantilla. Si se pot arreglar a nivell intern, si no, hi haurà qualque plaça buida perquè en poden treure un de fora, però automàticament quan tinguem aquesta plaça, una plaça de policia, una plaça ordinària de policia, quedarà anul·lada. Per tant, a nivell pressupostari, el mateix. Que sí que a nivell de policia tutor és una demanda que fa molts anys que és, que...
1: Bueno, de fet, pensava això en el teu cas, per exemple, com a regidora d'educació, per exemple, és unes qüestions no només d'educació, però
0: no,
1: ara m'ha vingut cap això
0: que
1: diem, però
0: que seré molt sincera,
1: és
0: veure que la figura de policia tutor, dels inicis, jo en els inicis de la figura de policia tutor, no estaré d'acord. No estaré d'acord per un motiu. I tècnicament, els tècnics de la casa, també d'educació, i és que també opinaven. No era competència de l'Ajuntament haver de posar una figura en els instituts per intentar controlar les situacions que allà se posaven, o que inicialment abans de l'escola hi podria haver. La conselleria hauria d'haver posat un educador social o un educador per fer aquestes tasques. Què passa? Que això suposava a la conselleria d'educació una dotació important de pressupost, i d'aquella manera ja va tenir l'Ajuntament la figura de policia tutor, que a veure que ha fet la figura de policia tutor, de vegades seguiments, però si fa seguiments des de matins, es cap vespre no és. M'entens?
1: Sí.
0: Però jo t'he dit, jo inicialment no estaré d'acord. A veure que hi havia moltes peticions. Tampoc Artà és un municipi molt conflictiu, que a vegades hi ha hagut la figura de policia perquè sobretot instituts de costa, de poblacions en costa, bueno, pues, per desgràcia hi havia un nivell més... un nivell més alt de, no te diria criminalització, però d'accions que no eren bones, exacte, problemàtiques i tal. Però bé, d'això que t'he dit fa molt d'anys, també s'ha entès d'una altra manera, però així i tot, jo encara penso que inicialment era la Conselleria d'Educació que havia de posar un educador de carrer en les hores que pertocàs per fer la feina a dins els centres escolars.
1: Després ja sí que, i gràcies per l'apunt, perquè sí que ara m'ho he apuntat, però sí que com mirava la web, i la web no era per urgència. I després sí que ja venia per exigir preguntes, que habitualment això, com deia, sí que Unió Independent d'Artà i Partit Popular, o Partit Popular i Unió Independent d'Artà més per Mallorca, en aquest cas presenten, per demanen temes, qüestions, no sé si en recordes que alguna concreta...
0: Bueno, me'n recordo, per exemple, que demanaven una valoració de la fira, de les activitats de la fira. Si bé és cert que en general jo vaig trobar que han anat bé les activitats que hi ha hagut també en fora de la fira, és a dir, les quintades, quintadetes, les obres de teatre, la part esportiva, la cursa, hi va haver bé, diferents activitats, han anat bé. El sopar solidari des divendres, que també ho vaig dir, sobretot en els actes envoltant la fira més propers, que és divendres, dissabte i diumenge, el divendres sopar solidari se va recaptar uns 10.000 euros a benefici de l'associació contra el càncer. Per tant, xapó, perquè un any més s'ha fet una molt bona feina. Després, el dissabte de la fira, hi va haver el Ball de Bot, que era la 25a mostra de ball, i per tant, fantàstic, i encoratjant-los i animant-los a 25 anys més, com a mínim. Hi va haver estats del producte local, que també molt bé, jo crec que s'ha consolidat el tercer any que ho feim, i el manco és una manera d'apropar el producte local, cellers d'aquí de Mallorca, el menjar d'aquí, i és una vetllada que fas, una vetllada agradable, fent una copeta de vi, xerrant

0: i beguent un poc. I després és dia de la fira i se m'ha dit que era magre. Sí, no ho poden comparar en els dimarts del mercat. La fira, i de fet em vaig xerrar encara l'altre dia amb una tècnica de l'Ajuntament que fa 30 i pico d'any que fa feina, que em diu, és que fa 30 anys tampoc ja no era una fira amb molta gent. És a dir, no és una fira
1: comparable en dimarts.
0: No, és que no ho poden comparar en dimarts. És que, de fet, jo ho vaig dir...
1: A nivell de gent
0: marroquina. No, però... malos dimarts perquè hi ha mal la gent. Malos dir la fira que només som els d'Artai i de la contrada que venen. Però, i jo sempre he dit, segur que és millorable. Hem intentat... Fa dos anys, tres, que varen posar lo dels cotxos antics, ara enguany varen posar lo del can, de la mostra dels cans en les uves per fer allà el tema d'agility, feien diferents racons perquè hi haguis nins, les mostres antigues, mos han fet qualque... donat idees, per exemple, per fer-la una fira nocturna de producte local dins els carrers d'Artà, però no és fàcil, no és fàcil perquè... i no és una excusa, també nosaltres estem a una punta, no és el mateix anar a una fira del centre, si fa bon temps la gent encara li agrada anar a les plages de Rescoletazos, els firaires tenen la majoria mercats, perquè ara hi ha mercat de dilluns a diumenge, que mercats solen anar bé encara sobretot en l'estiu, i costa. Provar, per exemple, el que t'he dit, que pintura, provar de fer alguna cosa... sí, se pot provar, però uns anys se va provar de llevar l'agrícola ramadera i convertir-ho en esportiva, perquè a més en tots els clubs esportius que tenim aquí ho varen provar dos anys i tanmateix no va acabar, que no va anar bé. Jo no la llevaré.
1: Ja, no,
0: està clar, està clar. No canviaré la fira el segon diumenge, és molt tradicional. Que li hem de donar dues voltes, sí, i ho dic, si qualcú té qualque idea, encantada de recull-la i de poder-ho intentar pintura, però no és fàcil, no és fàcil per això que t'he dit. I les comparatives també no són bones. No són bones, en sort dimarts, me refereix.
1: Ara,
0: però jo no ho vaig trobar que anigués malament, tampoc. Gent va sortir tard, Ventura eren les 10 milions, que si gent va sortir, però hi va haver gent per tot. Els dissabtes, els diumenge també feien l'odes producte local a la plaça, intentam acompanyar amb música, eines antigues, cotxos clàssics, motos clàssiques, la part de menjar, la part de les entitats ciutadanes i els clubs esportius, etc. I tota la part d'àrea comercial. Després hi ha una, hi va haver la part perquè els nins poguessin de ludoteca anar a jugar, la part també de l'agility, hi va haver el camp de bestiar per veure la part dels animals, hi va haver també els falcons, etc. Bueno, se va fer el que va poder. Millorable, segur, però bé. Jo, quan les intencions... Jo encara avui ho xerrava amb la Pilar, amb una lota que ha vengut a Artà, que va ser companyera meva en el Parlament, però que ha vengut a fer un cursos. Si te'n vas a geure tranquil·la perquè has intentat fer-ho bé, jo crec que el manco ho has intentat. No tens consciència i pues, s'intenta.
1: També sí que pensava i havíem parlat alguna vegada, també no sé si desgraciadament, jo per jo sí, però bueno, alguns el millor pensar no perquè ha d'haver progrés, però i tot depèn. També en el sentit no el mateix ara el pes que té l'agricultura o la gent que se dedica a l'agricultura, a la ramaderia, etc. No pot ser per jo per desgràcia, però bueno, cadascú ho veu de la seva manera també. En aquest sentit, el pes que tenia, m'ho invent fa 20 anys...
0: És que quan se va crear la fira era perquè hi havia aquells sobrans, hi havia perquè els animals s'havien de vendre, havies d'engreixar el porc, bueno, que ja era passar l'altre any, però ben que dir, planters, hi havia sobrants que havies tingut, clar, i és que se va crear per això, perquè tots aquests sobrants de ses finques se poguessin vendre i se poguessin intercanviar, i ara ja has de fer mostra de, és a dir, mostra d'eines, mostra d'animals, perquè realment intentar, ojalà, la plaça del mercat estigués plena de producte local d'Artà. Però tampoc no és així. Ara intentam que productors, elaboradors i tot això del municipi puguin ser els artesans que fan les feines que, bueno, pues, que també recordaran o que no crec que estigui malament i així s'ha intentat.

0: Ara pensava, no sé si hi havia alguna altra pregunta que te porto a casa de tu.
1: Bueno, ahir va bé, que he fet esment el tema descans.
0: Ah, vale, sí.
1: Que això, desgraciadament, i també ho he dit, fins que no se toquen les butxaques, yeah. no... Mm. I jo, la veritat, estaria encantadíssima de que se trobassin, que policia, multàs a una sèrie de gent perquè yeah. deixin el excrement d'escar, per veure si d'aquesta manera veuen que no és el que toca. Mm. I estaria encantadíssima, no perquè vull que posin multes sí, a la sí, gent, sí, sí, sí. simplement perquè si tens un animal... cuida'l i cuida'l, que és que no el cuida't si no agafes el can. No, el que no respecta són en els teus veïnats perquè han d'anar trepitjant aquests excrements. Bé, idò. Fiat, he posat l'exemple de vegades que quan hi va haver lo dels nins a les escoles que varen fer la campanya perquè els nins anessin en el cinturó i en les cadiretes, perquè de vegades hi havia pares que acompanyaven nins fora cinturó posat perquè són a dos carrers, perquè és molt a prop, sí, però si hi ha una frenada, el nin volava. I se va, durant un mes se va advertir, se va avisar, se va dir, i després se van posar un parell de multes. I a partir d'aquí, la gent, però...
0: Tant de bo no s'hagi arribat, però...
1: És que quina desgràcia que haguis d'arribar, que t'hagin de tocar la butxaca. I mentre se toquin la butxaca, perquè en aquest cas que t'he dit, si hagués hagut un accident... hagués estat pitjor. Però bé, som així, les persones. No hi podem fer res.
0: Que sí que hem de dir que hi ha molta gent que té cap, per exemple, en aquest cas, i que compleix.
1: No, no, és que si jo, si hi ha mil cans, jo també t'ho he dit abans, si hi ha mil cans i són 70 que ho fan malament, el que passa que clar, un que ha de sortir un dia o dos cada dia, vull dir, una vegada o dues cada dia, si cada vegada que surt fa un excrement, sols anar per la mateixa zona. És que a una zona, pintura estem xerrant de 5 cans, de 10 cans, el que passa és que sempre són els mateixos. Val? I de... ostres, mira un poc per la gent, vols un animal, cuida'l, però respecta la gent, jo no tens res en contra de... però respecta. Però això...
0: En fi, és complicat.
1: S'ha incrementat. Després no sé si més preguntes que hi va haver. Se descans com que la...
0: Són un poc els temes, evidentment, més de fira i en aquest cas excrements.
1: Les festes també varen demanar pues, com havien anat la fira i com havien anat les festes de Sant Salvador, perquè clar, eres primer de Sant Salvador i de Sant Roc de Sa Caloni. Si nosaltres mos posàvem en el juny a començar les festes de Sant Pere
0: i no acabam
1: i ara és octubre gran.
0: Enllaçant pràcticament que tot l'any
1: i posta tenint la brigada que se'n va d'un lloc dos altres col·locats anaris
0: que no tenen temps. Això bé, anava a altres temes, però bé, si vols ho podem tractar aquest octubre gran, que avui començant l'octubre i per tant també en conseqüència també començam aquests actes, que també ja fa un parell d'anys que s'adu a terme en aquest sentit, aquestes diverses propostes encaminades, moltes d'elles i pensades i encaminades de cara a un públic, direm així, més gran, però que també moltes d'elles són per públic en general, pensant però sobretot en aquest octubre gran, en aquest sentit.
1: Sí, aprofites, igual que per la fira, aprofites en el programa per posar també tots els actes que hi ha en el teatre, les activitats que hi ha en el teatre, perquè és una manera que també de fer divulgació. Però sí, avui mateix, avui de matí ja s'ha començat en el mercat d'Artan Soprits gran, ara és que mira el programa, i jo crec que la gent podrà participar de moltes coses, tant de temes intel·lectuals, de memòria, de ball, d'oci, de caminada esportiva, teatre. Jo crec que, bueno, que hi haurà moltes activitats, o que hi ha moltes activitats i de molt interessants, i animar que la gent també s'hi apunti i hi vagi. Això suposo que la regidora ja l'explicarà. Hi ha tot el programa, molt bé.
0: I sí que una de les coses en aquest cas que també em feim insistència i que convidam també és, i que va començar ahir, havia de començar després ahir, però al final va començar ahir, aquestes reunions de veïnals de barriada que fa l'Ajuntament en aquest sentit per també tot aquest tema de l'agenda 2030 i també aprofitar evidentment que si els qui vulguin puguin plantejar dubtes, qüestions o queixes fins i tot o millores de cara al nostre municipi, com dic, va començar ahir i duraran un parell de dies en distints dates, si més no, amb aquest sentit.
1: Exacte, bé, aquesta reunió per barriades se fan des de l'àrea de participació ciutadana, se varen fer ja aquestes reunions dins el 2022, tot dins el pla de l'agenda 2030, i se varen xerrar d'una sèrie d'accions a fer. Una d'elles, i ho xerraren perquè ahir va començar, com diu, la primera se va fer a Batlesa pels veïnats, en el jardí de Batlesa pels veïnats de la zona d'allà. Va parir que són 8 reunions que se faran, o 6, i són 2 aquesta setmana, 2 la setmana que ve, i després 2 altres setmanes, 6 reunions. Clar, es poses un poc el que s'ha fet en tema d'aigua, tot el que se va xerrar en tema d'aigua, en tema turístic, que també se va xerrar, en tema d'esponjar el poble, de reduir el poble, així com, per exemple, en les obres que se van fer, que se van posar a diferents bancs, etc. I la gent, i també per barriades va bé, bueno, la gent té una sèrie, jo no te diria de queixes, sinó de problemàtiques que se poden trobar en el dia a dia i es posen, i és una manera de recollir-ho, que si també ho poden fer, si no han pogut venir a les reunions, sempre estan oberts a poder-ho fer a través d'una instància a l'Ajuntament. Però bé, és una manera de que hi hagi aquest feedback, de que l'Ajuntament expliqui un poc el que s'han fet amb aquestes ensos IDS de la gent de 2030, d'aquests objectius, i també que la gent pues, manifesti això, tant coses bones com coses no tan bones, com crítiques constructives, com de lo que se troba en el seu dia a dia i a la seva barriada, i això és un poc la feina que se farà aquests dies, se faran aquestes trobades, se recollirà tota la informació i a partir d'aquí, bueno, pues, seguir fent plans d'acció per intentar millorar-ho.
0: En aquest cas supos que això que convidar la gent a que vagi diguem-li la seva reunió, per dir-ho d'alguna manera,
1: la seva barriada, la reunió de la seva barriada. Jo crec que sí que és important perquè també de vegades te'n dones compte de coses que s'han fet i no sabies, en el tema d'estalvi d'aigua també s'ha d'explicar, jo que sé, també en el tema d'aparcaments, amb aquests anys hem anat agafant diferents aparcaments i bé, un poc s'idea que també volem en els aparcaments en el pla de mobilitat, que quan tegui la ronda, bé, això.
0: No, al final està bé que l'Ajuntament també s'apropin als ciutadans i no sempre recaiguin que els ciutadans hagin de trecar l'Ajuntament a saber informació, ara, així resumidament, no?
1: Sí, el manco dona't la possibilitat.
0: De tant, encara, sí, que de tant
1: dia,
0: en tant,
1: sí, però que, sí.
0: Que hi ha aquesta possibilitat més, no vull dir informal, perquè al final és formal, però
1: sí, de totes maneres, també, que sí, que és un espai, i sempre que hi hagi espais de debat són bons, però tampoc no estem una gran ciutat, vull dir, el ciutadà, si no coneix un regidor, coneix l'altre, si no coneix un tècnic, i mos poden trobar en qualsevol moment i també mos ho poden dir i intentar escoltar la gent i en tot el que se pot ajudar. Per tant, la idea és aquesta, que no esperar aquesta reunió de barrellades, sinó això és perquè hi hagi també un feedback d'un poc de temes generals que s'han fet, que no s'han fet, és per què, i cercar un poc aquesta, perquè de vegades la gent treballa que te xerra d'una cosa concreta, però en canvi aquí de vegades xerres o mires idees generals o de la zona o això.
0: I en base a lo millor el que diu una persona, tu després te ve una altra qüestió relacionada, o el mateix inclús pots ampliar informació, diguem-li d'alguna manera, respecte, per exemple.
1: Sí, jo crec que a tots aquests espais així, de debat, de participació, són bons. També en tots els plans que també se va explicar, en lo de la gent de 2030, fent en el tema dels idees de la feina de l'agenda, en tots els plans que s'han fet de joventut, d'infància, de dona, en tots els plans que s'han fet s'ha estret una quantitat d'informació, perquè a més a les escoles, a nivell de diferents entitats, associacions, persones un poc rellevant que van per tot, vull dir, s'han fet grups de feina de molt diversos, s'ha estret molta informació i és un poc també tornar això.
0: Yeah. Un tema que ja havíem parlat en aquest moment, per tant no sé si cal afegir molt, però bueno, va publicar que li va haver obre la licitació de les obres d'aquests 12 nous habitatges d'Artà, quan dic que ja en varen plan en el seu moment, però bueno,
1: ja mos va bé. En principi mos havien dit que en el juliol se podria licitar, s'ha estorbat, les coses de Palacio van despacio, i a l'administració de juliol a l'octubre tampoc no és massa, perquè de vegades els temps passen desgraciadament i no m'ho donaran compte, però ja va bé que s'hagi fet la licitació i ara tot d'una que l'empresa, bueno, que se trobi, que se guanyi l'empresa que sigui, el que demanam que ho facin bé, que no hi hagi problemes, que quan comencin ho acabin, i que hi hagi aquestes 12 habitatges per joves de la nostre municipi que puguin tenir aquest habitatge, perquè a més m'apareix que paguen, si tot va així com es conseller, el dia que va venir a presentar-nos el projecte, mos va dir que en principi es pagaran de lloguer el 30% de l'entrada que s'hagi a la casa, si és una persona tota sola o si són dues o tres que hi siguin, del còmput total de la casa pagaran el 30%. Que això han de pensar que és per lloguers de menors de 35 anys i per tant, arribant a aquesta edat se'ls acabaria en renovar contracte que ja tinguessin aquesta edat, se'ls acabaria la possibilitat d'estar de lloguer en aquests edificis, però que hauran tingut uns anys per fer un estalvi, perquè el cost serà bastant assumible amb aquest 30%. Això és un poc la idea que se té des de Sibavi. I si són 12 vivendes, vull dir, estem xerrant de mínimament 12 persones, 12-24 persones que podran tenir accés, o més, si són joves amb qualque infant, en aquest habitatge, i ja va bé. Que és necessari.
0: Exacte. Ara em feia un pot de repàs, segurament, espero no deixar, bueno, sempre segurament
1: si no,
0: ara qualque
1: tema,
0: però en definitiva. Però bueno, sí que per fer el manco alguna pinzellada, també varen tenir el passat dia de 9 de setembre el documental del 25 aniversari del Teatre Artà, aquest aniversari d'aquesta infraestructura nostra, diguem-li així, culturalment parlant, que com vaig dir, sobretot en aquells dies al voltant, que és una infraestructura això que té diversos espais, que sempre no només per fer teatre com a tal, sinó que dona per fer exposicions, per fer xerrades, per fer projeccions de diverses...
1: És un poc el nucli cultural del poble Seix, el cos, 25 anys de teatre. També dic que dia 4 de setembre se va fer la presentació del programa, del programa anual
0: de la temporada
1: del teatre, que també està bé perquè és una manera de que la gent ja se pugui apuntar aquelles obres, aquelles actuacions, que si miren el programa molt bé, perquè la primera aquella Pangea va ser espectacular, el documental un 10, l'altre dia va haver una obra de teatre molt bé, l'enemic, dissabte allà en el convent, també de Toni Lliteres, Sarsuela i òpera, que crec que seguríssim que també serà espectacular. Per tant, una programació que se presenta i que ja tu ja te pots fer idea i ja apunta't tot i tenir aquelles dates agafades, molt bé. I el documental, la veritat, enhorabona en el teatre, enhorabona en Agustí i en Gaspar per la feina que feren, i la veritat que molt bé. Són records perquè durant aquests 25 anys de teatre han passat moltes persones per allà damunt, moltes persones per allà, i sempre qualcú en qualque moment hem anat al teatre. I crec que, aposta te dic, és aquest eix, és aquest centre neuràlgic de la cultura, que de vivències, yeah, que s'han presentacions de llibres, presentacions sí, de moltes tipus, que... tot tipus de gent, tot tipus d'espectacle, música, dansa, teatre, obra, vull dir, de tot tipus, així és que... Per molt més.
0: Ja, també pensava conferències, també, crec que...
1: Conferències, també, que n'hi ha, també... ha una de molt interessant d'en Jaume Morell, d'autisme. Se fan dijous aquesta, per tant, havent de tenir en compte... Ai, ara veig que les m'he...
0: No, te vull posar dins l'agenda.
1: Sí, perquè és que, a més...

0: així com les obres de teatre, les activitats solen ser en divendres o en dissabte. Ara veure que l'han xerrat tu també, van comentar que la setmana que ve allà els de Són Capaços en dimarts, però aquesta xerrada d'en Jaume Morell, especialista en psiquiatria i sobretot infantojuvenil, en tema d'autisme, crec que també pot ser molt interessant, perquè mos pot... Bueno, no ho sé, jo ara faré una suposició, no fora sabre, perquè això no són gent especialistes. Sí que veuré que en el seu moment, després de la carrera, vaig fer un postgrau de maltractament infantil, perquè no té res a veure amb això que diré ara, però sí que és cert que, i això a les escoles s'ha detectat molt, el tema de nens amb necessitats educatives especials ha pujat moltíssim. Nins, més que en necessitats educatives especials, és en ser necessitats que temes pantalles, temes fan que l'aprenentatge sigui tinguin molta més dificultat de concentració, de conceptualització, de context, de continuïtat, és ara i ja, la pantalla és un... són pum.
1: Sí, sí.
0: I el tema de concentració i això. I a les escoles, ara nosaltres a l'escoleta ja ho notes, i quan peguen el bot a primària més, i xerrant un poc, ara que he tingut qualque consell escolar i tal, veure que de cada vegada hi ha més nins que necessiten ajuda o que tenen aquest dèficit d'atenció degut a... jo crec que això les famílies mos ho han de fer mirar, han de ser conscients de la problemàtica que pot suposar i que s'ha d'anar alerta per tenir el nin entretengut o perquè calli o perquè ara me va bé donar pantalla perquè ja s'aboven efectes educatius quan aterres ja des de petits i no te diré autisme però jo crec que són nins que poden anar cap a unes problemàtiques que a Pentura no hi havia tant. Dit això, Pentura no xerrarà de res d'això, en Jaume, però m'hi ha fet pensar.
1: Però segurament és interessant i en aquest cas sí que també és un tema que no descarco el que dia també toca aquí, perquè el cap i la fi és això, i també ja que en parlem en aquest sentit, no vol dir que aquests nins o nines siguin més dolents en el sentit
0: acadèmic,
1: òbviament, sinó que tenen aquesta dificultat per motius que siguin, que fan tot el que poden.
0: Per exemple, a dins els nins en necessitats educatives especials són un nin molt concret que tenen unes disfuncions, unes discapacitats, unes necessitats molt específiques i penso que tenen una problemàtica molt concreta. Però després, a dins aquests NESE, que són nins que tenen, que tenen unes necessitats, però poden ser nins amb altes capacitats, poden ser nins que tenen problemàtiques a casa seva i socialment que després també les enduen a l'escola, poden ser nins que necessiten en dislèxia, en TDAH, en dèficit d'atenció... Però sí que és vera que també s'ha comprovat que darrerament hi ha més nins que necessiten ajuda i suport degut sobretot en aquest tema. Perquè a més també hem de pensar que els nins petits aprenen d'escopiar el que té de vora. I els adults aquesta capacitat dels mòbils jo soc la primera que no hi sé estar a fora i que si un whatsapp perquè la feina o un whatsapp perquè una amiga o perquè me telefonen per una cosa o l'altra he de mirar, és que Ventura mires coses de feina que has de mirar un correu però és igual, estem en el mòbil i això els adults ho veuen i és molt fàcil. Sí, de vegades un nin per inèrcia ja sap fer segons quines coses que tu dius com potes, eh?
1: Però bé. Saben bastant.
0: Sí.
1: En fi. Volia anar acabant, però ara sí que he trobat cap enrere. No sé si em van parlar, perquè com que vas venir un poc antes de la fira i no sé si van parlar exclusivament de la fira o no,

0: a més, vaig veure imatges, li vaig dir a Pau i vaig donar l'enhorabona perquè vaig considerar que hi va haver molta gent i després a les xerrades, les taules redones també. I que això ho xerram de vegades, que aquestes coses s'han de recordar del 90 aniversari de les bombes. Sí, que hi havia hagut la setmana abans, dia 31, hi havia hagut l'ofrena floral i hi havia hagut també el documental que se va passar en el teatre. I després hi va haver aquest passeig pel lloc concret on havien caigut les bombes i hi va haver una taula, una xerrada i una taula redona en el teatre. Jo crec que hi va haver molta participació i molt d'interès i per tant un 10, molt bé.
1: Que de fet aprofit que tenim, com el vam passar a gravació sonora d'aquestes xerrades, tertúlies, en breu quan tinguem acabat d'engegar l'aigua amb Trump.
0: Se t'acumulen,
1: sí, eh? Sí, és així, és així.
0: Són idees que te van sorgint.
1: No, em falten hores de notícia. Tenc coses allà pendents que hi he estat i vas acumulant. I també, òbviament, he deixat un poc per final el tema esports, però bueno, no per manco importància, tot el contrari. També segurament en haguem parlat, però i també el dia de la fira sé que en vam parlar, però en aquest cas Enric Mas, evidentment, sí que va ser també aquest èxit, ja que veiem venir, o que podíem intuir que la cosa anava bé, però que sí que finalment, per sort, se va acabar consolidant o fent definitiu, diguéssim, no, aquest lideratge que diem definitiu.
0: La meva més sincera, enhorabona, xapó, un 10, vull dir, m'haurà tingut en els aficionats de la bici i en els que no ho som, però molt pendents, que quasi ja hem tornat aficionats, escoltant com que passava i que no passava. Dona-li l'enhorabona perquè hi va haver un centenar de persones que se'n van anar cap a Granada. Jo crec que va ser una vivència i una experiència inoblidable i única, no perquè no se pugui repetir, sinó perquè s'ha passat per primera vegada. Exacte. I això ho fa únic.
1: Clar.
0: I m'hagués encantat poder-hi ser, el que passa que com que havia de ser la fira, jo me tocava també ser per aquí, i a més l'endemà on anàvem a Hinojosa del Valle, també que vam anar a una expedició d'Artà allà. I per tant supos que ara en Pora, quan ell vengui, se li farà, se'l rebrà així com toca. Ja li varen fer la rebuda en el 2018 quan va fer segon de la Copa, i m'apareix que en el 2022 de la volta quan va fer segon m'apareix que varen fer les dues rebudes, però aquesta vegada
1: no pot faltar
0: ja
1: més encara.
0: Pot la puerta grande, ja no sé, l'haurem de posar directament en el balcó. No, la veritat que molt contents. Jo crec que en Enric ha duit el nom d'Artà de Mallorca, però sobretot d'Artà per tot. I això, i els amics i la gent que l'ha seguit i l'ha acompanyat, també... molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Enhorabona, s'ho mereixia, s'ho mereixia.
1: I tant, i tant.
0: Sí.
1: I bé, ja que anava a fer menció també aquesta visita a Hinojosa, no sé si bé l'experiència...
0: Bé, molt bé, jo hi havíem anat en el 2010 i ara, bueno, vàrem retornar un poc després d'evaporar el nom aquí en el carrer, vàrem retornar a aquesta visita amb gent... que va visitar familiars, érem una quarantena de viatge sense familiars, vàrem tenir rebuda per part de la batlessa, mos va reiterar les disculpes per no haver vengut el dia que se va posar el nom en el carrer i que se va fer el dinar. Me va dir que intentaria que abans d'acabar la legislatura venir, agrair que féssim el que vàrem fer, i bueno, érem per les festes per allà i vàrem aprofitar el dia que hi vàrem anar, que hi havia les vaquilles i bueno, res, el que fas dues rialles i hi havia també ball per el poble, i vàrem aprofitar els dies que érem per allà i vàrem fer visita a Càceres i Mèrida i bueno, i la zona d'allà, bon menjar i bona gent, però bé, a Hinojosa molt bé, la veritat que van tenir una bona acollida.
1: Perfecte, i en tots aquests i altres temes que m'haguin pogut deixar, això fins a la propera. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia Sorreda.
0: Gràcies a tu per convidar-me, i el que he dit, si qualcú necessita aclarir qualque cosa, sobretot del tema d'espiat, que no ho dubti, que posta hi som.
1: Perfecte, i moltes gràcies.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I quan són les 18 i 43 minuts del capvespre, anem ja en la informació meteorològica, com sempre a través de blesmeteo.com. Tenim alguns núvols, 24,1 graus centígraus, 24,1 ara s'actualitza, sensació tèrmica de 24 igual. Màxima d'avui 26,3 a les 15:38, és a dir, les 3 i mitja passades d'avui migdia. La mínima 22,4, és a dir, que no han baixat les temperatures d'aquest 22 graus, tal com ja va passar dilluns, si no recordo malament, que també va anar entorn a 22, cosa així, la mínima. Aquesta mínima d'avui, el manco fins ara, 22,4 ha estat a les 5:56, és a dir, poc antes de les 6 del dematí. El vent ara mateix de l'est-sud-est, 9,7, en ràfegues de 9,3. Màxima ràfega d'avui, 25,7, a les 17:03, fa una hora i tres quarts, bueno, una hora i 40 minuts per ser exacte. Així com avui és dia primer, per tant, hem deixat enrere ja el mes de setembre, per tant, només tenim avui per comparar, diguem-li d'alguna manera, i per tant, en conseqüència, la màxima ràfaga de mensual és la màxima ràfaga d'avui, que és aquests 25,7, no té més història. Humitat al 90%, bastant alt com veiem, robada al punt del 22,3 graus, baròmetre 1021,8 hectopascals, tendència estable, previsió de l'índex ultraviolat és de 5,3, per demà 5,4, amb dos casos dins l'escala de grau mig. Pel que fa a la pluja d'avui, en aquesta estació de Molina Leu, 0,2 litres, en conseqüència, com he dit, és dia primer, per tant, el total mensual també s'ha posat a 0 al comptador, en aquest cas, a 0,2, per aquesta petita ploguda, si la pongo si ha plogut entre comates que ha fet avui, i total anual, en aquest cas sí que continuem el compte, 303,4. El manac sortia el sol pel dia d'avui a les 7:43, va sortir el sol entre comates, si més no, però bueno, tot i que no el mos deixàs veure massa. Però bé, la posta del sol prevista per les 9:29, d'aquí 3 quartets, més o manco, d'hora, la posta de lluna a les 13:08, la sortida de la lluna a les 22:09, tenint lluna minvant un 71% il·luminada.

I ara passam a la predicció, en aquest cas a través de l'Agència de Meteorologia, conegut per les ciències AEMET, que mos diu que pel que queda d'avui tenim molt anul·lat amb pluja, amb un 60% de possibilitat de que plogui. Després, demà divendres, dia 2, les primeres hores molt anul·lat amb pluja escassa amb un 40%. De matí, en aquest cas, amb intervals de nuvolositat amb un 20%. Cap vespre, intervals de nuvolositat puja un poquet al 25%. I darreres hores, molt anul·lat amb un 30%. Per tant, més possibilitats de cara avui i principi de demà. Després baixa de cara demà matí, que va pujant de manera progressiva en certa manera. Després canvi bastant important també per dissabte, que anant

gent que dia rere dia, un dia m'esposa que sí, que plourà dissabte, i l'altre que no, que plourà divendres, en fi, per tant, com ja vaig dir, a mesura que s'hi costi, anem actualitzant perquè ja veiem que no hi ha una cosa 100% definida de possibilitat. De moment, a hores d'ara, de cara a dissabte, primera meitat és tan possible de cobert amb pluja amb un 80%, segona meitat, intervals de nebulositat amb pluja amb un 85%. Temperatures de 8-28, baixant així, per tant, un grau tant de mínima com de màxima amb un grau, respectivament. El vent possible... El vent possible de sud-est entorn a 10 km per hora, això per dissabte. Per diumenge, dia 4, molt anul·lat amb pluja, amb un 85%. Temperatures 16-26, és a dir, baixant 2 graus tant de mínima com màxima. El vent possible de l'est entorn a 10 km per hora. Passaríem a dilluns, dia 5, molt anul·lat amb pluja, 85% de possibilitat que plogui, igual que el dia anterior. Temperatures també igual que el dia anterior, 16-26, per tant, sense canvis. I vent també, igual de l'est en 10. Per tant, dilluns, una còpia, si mos han d'atendre en aquestes prediccions, una còpia del diumenge. Pel que fa del dia anterior, que diem. El dimarts, dia 6, cel molt anul·lat, 40% de possibilitat de pluja. Temperatures entre 17 i 28 graus, és a dir, pujada d'un grau de mínima i 2 de màxima. El vent de nord-est entorna 5 km per hora. I darrere que veiem hores d'ara, dimecres dia 7, intervals de nebulositat amb pluja, 75% de possibilitat que plogui. Temperatures 16 a 28, és a dir, baixada d'un grau de mínima. Vent de sud-oest entorna 10 km per hora. En resum, bàsicament, possibilitat de pluja tots els dies, no és que dia que un dia o fragment de dia que me'n marqui zero. Sí que veure que n'hi ha alguns, com per exemple demà, que està per davall del 50%, per tant, ja veurem si al final demà no fa res o sí. Però bé, de repetes que de manera cronològica únicament probabilitat de precipitació pel que queda d'avui 60% de possibilitat de pluja. Per demà passa del 40 primeres hores, el 20 pel dematí, 25 cap vespre i 30% el darreres hores. Dissabte entre un 80 i 85%, diumenge i dilluns un 85% de possibilitat de pluja. Llavors dimarts sí que pot ser el dia en què tinguem un parèntesis un 40%, ja ho veurem. I dimecres dia 7, possibilitat d'un 75%. Si fem cas del tema temperatures possibles, si mos quedem en la mínima, veiem que va baixant dels possibles de 9 de demà, els de 8 per dissabte, els 16 per diumenge, manté els 16 per dilluns i a partir d'aquí puja el de 7 per dimarts, que torna a baixar els 16 per dimecres. En conseqüència, mínima més baixa els 16 de diumenge a dilluns i dimecres del dia, com a moltes hores d'ara. Pel que fa a la part contrària, diguem-li així, en les màximes veiem aquest descens fins a aquest final de setmana, ja que passaria dels 29 de demà divendres als 28 per dissabte i els 26 per diumenge. Llavors manté els 25, el 26 perdó, per dilluns, que torna a pujar els 28 per dimarts i les manté per dimecres. Per tant, ja han dit els 16 de mínima més baixa per diumenge i dilluns. Pel que fa a la part contrària, màxima més alta, el tindríem demà amb els 29 graus, que de fet això està fent dies de temperatures tan mínimes com màximes, no massa apropiades al temps que estem. I pel que fa al vent, bàsicament ja bon molt marca el de ràfegues màximes seria demà de matí, vent de l'est amb 20, en ràfegues màximes de 35, per tant no són grans xifres, però és aquí on podria bufar una mica més, que ja veiem que tampoc no és gran cosa.

La possibilitat de pluja per les properes hores a nivell de desglossament horari, l'EM el posa en possibilitat a partir de les 20 hores fins a la 1 d'avui vespre, en 0,1 litres dins cada una de les hores aquestes mencionades, les 20, 21, 22, 23, 0, 0 i 0, 1, per dir-ho així de manera cronològica i concreta. Després ja m'ho deixo veure fins a dissabte a les 7 del matí, que no hi ha cap altre moment que me'l marqui pluja desglossada per hores. Per tant, si hem de fer cas d'aquesta predicció de l'AME, a nivell horari, tindríem aquesta possibilitat de pluja avui a partir de les 20 hores fins a la 1 d'avui vespre, que ja correspon per horari a demà, lògicament.

En canvi, si miram el tiempo punters, a nivell de glaçament horari, no veiem aquesta pluja per les properes hores. Ens indica 0 litres, possibilitat de pluja, com dic, per les properes hores, en torna a un 20%. Per tant, percentatge, entre comotes, baix, diguem-li així. Un 20% que dura fins a les 2 del vespre, després sí que augmenta el 30% en properes hores, però vaja. I llavors sí que ens posa la possibilitat de pluja, reportes que el temps apuntés en aquest cas seria per demà de matí entre les 10 i a les 11, en aquest cas en 0,1 litres cada una d'aquestes dues hores, amb un 60% de possibilitat de pluja. Reportes demà de matí a les 10 i a les 11, el temps apuntés. En canvi, l'EMET molt marcava sense pluja demà de matí, només avui vespre de les 20 hores a la 1 del vespre. Perdó, després a nivell de glaçament horari, el temps apuntés, el següent episodi de pluja el trobaríem dissabte de matí a partir de les 10, 0,4 a les 10, 1,1 a les 11, 0,6 a les 12, 3 litres a les 13, seria el moment que més, a la 1 al migdia de dissabte, a les 14 hores 1,9, a les 15 1,1, a les 16 0,5 i a les 17 0,1 litres en aquest cas. Després ja el canvi entre el dissabte i el diumenge, les 23 i les 00, també un altre possible petit episodi, tot i que en aquest cas un 40% de possibilitat de pluja, i després ja dins el diumenge a partir de les 4 de la matinada, per entendre'ns així, en 0,4, després 3 litres a les 5, després torna a baixar 0,6, 0,2, 0,1, en fi, l'episodi duraria fins a les 17 hores del diumenge. Així, per tant, aquest possible pluja del cada setmana seria dissabte, perdó, de matí i primeríssimes hores del capvespre, i de cara a diumenge, durant tot, pràcticament la gran majoria de dia, des de primeres hores fins a l'entorn a les 5 del capvespre més manco.

0: Și important să la probabilitate că mă zonă de moment el tiempo puntes, un total diari de demà de 0,3, dissabte 8,9 litres possibles, diumenge 15,4, dilluns 7,7 litres possibles, dimarts 0, dimecres 8,1 litres possibles. Dijous dia 8, dijous que ve 14,2, divendres dia 9 8,6, dissabte dia 10 de 9,7, diumenge dia 11 1,7 i cap altre dia 2,7 de moment. Així que, dit això, posem el punt i final aquí en aquest capvespre de Radio Hortat d'avui. Tornem demà, si no hi ha novetat, amb més coses en aquesta sintonia de Radio Hortat Municipal, 107.9, 107.3 o radiohortat.cat. Recordem ara les 7, avui toca la reunió de la barriada de l'estació, per dir-ho d'alguna manera, en aquest cas, ja que la reunió és precisament allà. Així que cap allà vaig, veurem que se comenta, que se diu i res, tornem demà, com dic, amb més coses aquí en aquesta sintonia de Ràdio Municipal. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fidelitat, salut, salut i moltíssima més salut. Adéu a tots.
1: Aina Surada. Bon vespre, són les 7. La delegació del govern espanyol a les Illes rebutja la petició de l'Ajuntament de Palma de desallotjar l'acampada de la plaça d'Espanya pel dret a l'habitatge, tot i que asseguren que no han rebut la petició formal. Consideren que aquesta acció queda emparada pel dret de reunió i directament vinculada a la concentració de dilluns, a més de no alterar l'ordre públic, ja que és una concentració, diuen, transitòria. És la resposta a Cort, que alega que la trentena de tendes impedeix fer un ús als ciutadans d'aquest espai públic, un moviment social que s'unirà a les 8:01 cacerolada a tot Espanya des de les balconades, quan totes les mirades estan posades en Junts i Coalició Canària, que reuneixen a nit les seves executives per decidir si donen suport al primer decret d'habitatge. Victòria Morell, bon vespre.
2: Bon vespre. Parlant del decret que inclou el gruix de les mesures, el Partit Nacionalista Basc i Podem han anunciat que demà votaran a favor de la seva convalidació al Congrés. Per tant, falta saber què faran els independentistes catalans i els canaris. El president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, els ha pressionat perquè hi votin a favor o no s'hi posin.
3: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protege, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre.
2: Per validar el primer decret, si Junts s'hi absté, seria necessari el vot a favor de Coalició Canària, el segon decaurà, ja que el Partit Nacionalista Basc ja ha anunciat que hi votarà en contra.
4: I en aquest primer decret, que ja està en vigor, hi ha la pròrroga dels contractes de lloguer per 2 anys. A les Balears, 69.000 contractes es podrien veure beneficiats d'aquesta mesura, segons Sumar.
2: Un fet que fa repensar molts propietaris, però treure el seu habitatge en el mercat. Entre les mesures, si un propietari no vol renovar el contracte després de 5 anys, ho ha de comunicar en 6 mesos d'antelació.
5: Jo, si tinc que llogar un altre pis, no ho llogaré amb aquestes condicions, amb absolut. Almenys això m'assusta, totes aquestes mesures que posen. No m'interessa.
6: Perquè crec que això produeix una espècie de que els que lloguen se'n facin una mica enrere, saps? I que tinguin por de llogar-lo.
4: I front comú a Menorca per reclamar una nova torre de control per l'aeroport.
2: El Consell de Menorca demana una reunió amb AENA per exigir millores a la infraestructura aeroportuària. Els sindicats denuncien les nombroses deficiències d'un equipament que ha quedat obsolet.
4: I a Eivissa, 500 pacients es beneficiaran de la nova unitat del dolor que començarà a funcionar a final d'any a l'Hospital de Can Misses.
2: Era una reclamació històrica que evitarà que s'hagin de traslladar a Mallorca per a rebre tractament. La nova unitat es dotarà de treballadors de l'actual hospital, se'n captaran de nous i també es podran traslladar de Mallorca. De fet, rebran el suport dels facultatius de Mallorca pel desenvolupament de determinades tècniques.
4: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. El jugador del Mallorca, Pablo Torre, demana paciència i confiança a l'afició. Miqui Tous, bon vespre.
7: Bon vespre, migcampista. En declaracions a IB3 Ràdio ha explicat que la clau per poder complir l'objectiu de l'ascens a primera és que hi hagi unió. Torre també reconeix que el seu rendiment té marge de millora i veu clar que la plantilla té nivell més que suficient per poder acabar la temporada dins les primeres posicions. I en el món del tennis, Jaume Munar s'ha classificat per als vuitens de final de l'ATP 500 de Tòquio, després de guanyar en 3 sets el vigent subcampió del torneig, Taylor Fritz. El pròxim rival del mallorquí serà el portuguès Jaime Faria.

0: I mentre bona part de la comunitat valenciana i Catalunya romana en hores d'ara encara en avís vermell per fortes pluges, per precipitacions extremes, les Balears de moment se salva d'aquest front de precipitacions, tot i que han d'estar alerta en les properes hores. A nit es tornen a reactivar els avisos a les Pitius, Estaronja, Groc també a Mallorca. Dani Capó, bon vespre, que ens espera per les properes hores.
1: Bon vespre, idò, arriben ara els dies una miqueta més complicats. Es veurà que demà, preferentment, a Eivissa, a Formentera, sí que podem tenir qualque ruixat que pugui ser localment intens. També poden arribar a ser persistents. Es veurà que no plourà tot el dia, tampoc a les Pitiuses, i, de fet, bona part de Mallorca i Menorca quedarem al marge d'aquests ruixats. Però, com comentàvem, sobretot a Eivissa i a Formentera hi pot haver moments, sobretot aquesta pròxima matinada, també demà darreres hores, en què les plogudes puguin ser una miqueta més protagonistes, i es veurà que de manera més puntual i més dispersa poden tenir qualque ruixat a punts del ponent de Mallorca, Serra de Tramuntana, també més ocasionalment a Menorca, però en principi en aquestes dues illes no esperen gran cosa en vista de demà. Dissabte sí que les plogudes podrien ser més extenses i ser més generals en el conjunt de l'arxipèlag. Notarem que demà les temperatures seran una mica més baixes, però sensació de basca acusada i amb un vent que es mantindrà bufant moderat de llevant. Per tant, a la mà mantindrem també una mica de moviment.
0: Gràcies, Dani. I en Cultura estan pendents del guanyador del premi, del primer premi de novel·la, Flem Magaluf, un nom que desvetllarem, coneixerem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina d'Iker Hernández al control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
0: A punt d'arribar a les 7:06.

0: Junts reuneix la seva executiva d'aquí a dues hores a partir de les 9 del vespre per decidir si demà dona suport al primer decret d'habitatge, el que inclou el gruix de les mesures i que rebrà el suport del PNB. El Partit Nacionalista Basc ha anunciat que votarà a favor de les ajudes fiscals que ja estan en vigor i en contra de la renovació automàtica que està condemnada al fracàs demà en el ple que se celebrarà al Congrés a partir de les 11 del matí. Pendents, dèiem, d'aquesta reunió de l'executiva de Junts i també de la de Coalició Canària, que reuneix també a nit.
1: El PNB ha anunciat que donarà suport crític al decret d'habitatge que recull la majoria de mesures perquè considera que protegeix les persones vulnerables i millora la situació dels petits propietaris. També podem anunciar que votarà a favor dels dos decrets. Per això el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un vídeo a la xarxa social, pressiona Junts i Coalició Canària perquè hi votin a favor o al manco no s'oposin als dos decrets.
2: Des del govern hemos aprovado una serie de medidas que responden a una demanda social evidente, que es contar con instituciones que escuchen, que actúen y que den respuesta. Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protege, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre.
0: Pel que fa al primer decret ja en vigor i el que té més recorregut, podria revalidar-se amb una abstenció de Junts, sempre i quan Coalició Canària hi voti a favor. Una decisió que els canaris prendran avui amb l'executiva. Ara bé, si Junts vota no, a què podria tenir les hores comptades i també de caure demà en la votació al Congrés?
1: Pel moment, aquest primer decret, que inclou la pròrroga dels contractes de dos anys, té 172 vots a favor, els de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, Bloc Nacionalista Gallec, el PNB i Compromís, enfront del 171 en contra, que són els del PP, Vox i UPN. Són Juan Bravo, vicesecretari del PP, i Pepa Millán, portaveu de Vox.
3: Nuestro voto es no. Es no porque queremos proteger al conjunto de españoles. Estos dos decretos lo que traerán es confrontación. Generará una ola de recursos en el ámbito judicial y enfrentamientos entre el arrendador y el inquilino.
4: Tenemos un gobierno que pasó de prometer 184.000 viviendas a tener 45 ejecuciones diarias y no se puede calificar más de estafa los dos decretos que va a traer mañana al gobierno para intentar...

0: Qualitats que no serien les que ha abonat l'inquilí del pis en qüestió, sinó d'acord amb l'índex de referència que publica el Ministeri d'Habitatge, que en el cas de Balears serien de 18.000 euros aproximadament per un pis mitjà. Això sí, si el pis es ven, qui paga aquesta indemnització és el comprador si decideix no seguir amb el contracte de lloguer, una mesura que asseguren alguns ciutadans els tiren enrere.
1: Jo si tinc que llogar un altre pis no ho llogaré amb aquestes condicions. Amb absolut. Almenys això m'assusta, totes aquestes mesures que posen. No m'interessa.
2: Perquè crec que això produeix una espècie de que els que lloguen se'n facin una mica enrere i que tinguin por de llogar-lo.
0: Entre les causes justificades per no renovar-hi hi ha la necessitat del pis per a si mateix o per un familiar fins a segon grau. També es preveuen altres supòsits vinculats a l'incompliment de les obligacions del llogater o a l'existència d'una altra alternativa residencial.
3: El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, de Sumar, serà l'encarregat de defensar aquest segon decret demà al Congrés, el de la renovació automàtica dels lloguers.
4: Quien mañana dé la espalda al clamor social que está recorriendo este país lo va a pagar muy caro y lo va a pagar electoralmente también. Que no se equivoquen, nadie va a salir indemne y no va a haber proclama, no va a haber campaña del miedo, no va a haber insulto que pueda tapar que mañana, a la hora de pulsar el botón, esos grupos políticos se pongan de lado de quien está desahuciando y no de las personas que lo que quieren es seguir viviendo en su casa, pagando honradamente su alquiler.
3: D'altra banda, la formació apunta que en la pròrroga de 2 anys es podran allargar 69.000 contractes a les Illes Balears, 1,89 milions en el conjunt de tot l'Estat. A l'espera del que passi demà al Congrés, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha informat avui del primer desnonament aturat gràcies al primer decret ja en vigor.
0: És el cas de Maca, una llogatera de la barriada de Sant Andreu, a Barcelona, que avui havia de ser expulsada de casa seva, però finalment el procés s'ha suspès després que el jutge ja hagin acceptat el recurs de la seva defensa sol·licitant acollir-se a la nova normativa antidesnonaments que, a l'espera del que passi demà al Congrés, ja és vigent.
3: Tot això quan al carrer continua el moviment social amb acampades a la Puerta del Sol a Madrid i a la plaça d'Espanya a Palma. Tant l'Ajuntament de Palma com el de Madrid reclamen a la delegació del govern el desallotjament d'aquestes acampades que a Palma ja aplega una trentena de tendes. De fet, a la plaça d'Espanya de Palma s'ha convertit avui en un punt informatiu i de suport per les persones que volen demanar la pròrroga del seu lloguer. Francesca Mas es troba en aquest punt. Francesca, bon vespre. Han estat molts els que s'hi han acostat?
5: Bon vespre. Encara no sabem quanta de gent ha pogut venir fins aquí per demanar assessorament jurídic, i és que aquest punt informatiu s'ha posat en marxa a les 6. Tot i això, en aquesta hora ja hi ha hagut diverses persones que han demanat ajuda per precisament demanar aquesta pròrroga. Escoltam el testimoni d'una activista i també d'una llogatera que s'ha acostat fins a la plaça perquè vol demanar la pròrroga. Viu a Sant Agustí, paga 740 euros per 40 metres quadrats i el contracte li acaba el 2027.
6: M'avui enterar com s'ha de fer aquesta pròrroga, sobretot perquè jo no tinc aquí a adreçar-me. Perquè el contracte del lloguer que tinc és amb l'antic propietari i els nou propietaris d'ara són danesos, només tinc... Són danesos i viuen a Dinamarca i només tinc el correu electrònic i el WhatsApp. Res més. I no sé com s'ha de fer. Jo no puc adreçar un correu electrònic certificat.
7: L'objectiu és poder oficiar assessoramiento gratuito a gente que no tiene los recursos necesarios. Es decir, por ejemplo, yo soy jurista. Es decir, yo puedo ayudar a la gente. No tienes por qué ir a un abogado a pagarle cuando tendría que ser un derecho de todos.
5: Una de les indicacions per demanar aquesta pròrroga és fer-ho amb un burofax. Paral·lelament, en aquesta hora, l'Ateneu Popular La Fonera, a Palma, el Sindicat de l'Habitatge està fent una assemblea i prepara material com el model de burofax perquè la gent ho pugui demanar per el seu compte, aquesta pròrroga. També es repetirà informació pels decrets. Per altra banda, Cort, com dèiem, demana retirar les tendes d'acampada. Alega que ha acabat el termini i comunica a l'organització perquè vol que comuniqui a l'organització per fer-la i diu que aquesta situació impedeix la tasca dels serveis públics municipals i que els ciutadans puguin fer ús de l'espai en normalitat. Tot i això, la delegació del govern estatal ha explicat en declaracions a IB3 Ràdio que no ha rebut cap petició formal per desallotjar la plaça i que consideren que l'acampada està emparada pel dret de reunió i directament vinculada a la concentració de dilluns passat. També ha puntualitzat que ha donat el caràcter transitori de la concentració i que no altera l'ordre públic ni els serveis bàsics, no procediran a retirar les les tendes. Aquesta ha estat la reacció dels activistes.

0: vistes per l'habitatge.
1: El ayuntamiento diciendo que su primera noticia es que quieren mandar a la policía a echarnos. Es impresionante que su primera medida ante tal movilización sea vamos a desalojar a todo el mundo en vez de escuchar al pueblo.
0: Tot això mentre continuen les mobilitzacions. D'aquí una hora hi haurà cacerolades a diferents ajuntaments d'arreu de l'Estat i també des dels balcons de les cases.
2: Gràcies, Francesca. Seguim parlant d'habitatge, en aquest cas protegit.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: El govern assegura que les promocions impulsades per l'IBAVI permetran més que triplicar el parc públic a Eivissa, que passarà dels 171 habitatges actuals a més de 600. Algun d'aquests immobles protegits es faran a Can Cantó en règim de lloguer.
4: Són 48 habitatges amb plaça d'aparcament que es construiran en un solar cedit per l'Ajuntament d'Eivissa. N'hi haurà d'una, dues i fins a tres habitacions. Quatre d'ells estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. En la col·locació de la primera pedra, la presidenta del govern, Marga Proa, ens ha deixat clar que tot l'habitatge públic que es fa a Eivissa serà pels eivissencs.
5: 10 anys de residència il·legal aquí serà d'aplicació també en aquesta promoció, com en tota la resta. També, i ho vull deixar ben clar, a la futura promoció de Can Escandell. Vulgui o no vulgui la ministra, vulgui o no vulgui el Partit Socialista d'Eivissa, vulgui o no vulgui el govern d'Espanya.
4: L'obra s'executa per prop de 9,8 milions d'euros. El termini d'execució és de 19 mesos, és a dir, que hauria d'estar engestida al maig del 2028.
2: I un dels col·lectius més afectats en aquesta crisi de l'habitatge és el de la gent gran. Les darreres dades disponibles de l'Institut Nacional d'Estadística són de l'any 2021 i ja aleshores hi havia unes 60.000 persones de 60 anys o més que no tenien una casa en propietat a les illes. Això és una de cada cinc, Carme Moreno.
6: Els preus del lloguer s'han desorbitat i el fet que les Balears sigui una de les comunitats amb les pensions més baixes pot posar en una situació de risc d'exclusió aquelles persones grans que viuen de lloguer. La directora de l'Anuari de l'Envelliment, Carme Orte, lamenta que no hi ha recursos per atendre'ls i que la pressió recau moltes vegades en les residències que tenen la vulnerabilitat sanitària però no la social. Orte aposta per mesures com aquestes.
7: Té diverses solucions lligades en el lloguers que tenen que veure, per exemple, en lloguers compartits, en serveis compartits. Jo crec que és bo perquè socialitzen, és bo perquè els recursos se poden aprofitar millor perquè les persones viuen juntes, cada una a casa seva, però compartint serveis. I jo penso que l'Estat això ho ha de regular.
6: El secretari de la Unió de Jubilats d'UGT, Perro Berruezo, lamenta que al sindicat els arriben denúncies de gent gran en dificultats per pagar el seu habitatge, una situació que, diu, a vegades els obliga a abandonar l'illa.
8: És que quan arriba la seva data de jubilació prefereixen anar-se'n a la península, vendre el que puc que tenen aquí, perquè li surt molt més a compte que seguir visquent amb els preus, que són força més cars que el resta de la península, aquí a les illes.
6: Berruezo també ha assenyalat que és un problema greu el fet que hi ha persones grans sense família a qui els propietaris els incrementen el preu del lloguer, un augment que, diu, els pensionistes no poden afrontar.
2: Segrest a Inca, on cinc encaputxats varen agafar tres joves contra la seva voluntat i els varen apallissar a un descampat. Les víctimes han denunciat ja els fets.
4: Els tres joves han quedat malferit per cops i incisions amb arma blanca. Els fets varen passar fa uns dies quan les víctimes eren a la plaça d'Esbastià d'Inca. Devers les 11 del vespre, en aquell moment, un cotxe es va aturar i varen baixar cinc encaputxats que agafaren els joves contra la seva voluntat i els ficaren als maleters. Llavors el varen dur a una zona aïllada i allà els van apallissar. Tots tres han denunciat els fets davant la Guàrdia Civil i ara la policia local està a l'espera de rebre per part dels investigadors les càmeres de vigilància de la zona.
2: I la Policia Nacional ha desarticulat un grup de carteristes professionals que actuaven de manera itinerant a la platja de Palma i a diferents municipis de l'illa.
4: Hi ha 5 persones detingudes, 2 homes i 3 dones d'origen romanès. La majoria de les víctimes eren turistes d'edat avançada. Els robaven les carteres i altres objectes de valor costant-se ell, camuflat de turistes.
2: Passen 19 minuts de les 7. Escoltau l'informatiu vespre. El Consell de Menorca augmenta la pressió política davant Aena, fa front comú amb el sindicat per reclamar una nova torre de control física i demana una reunió amb el president del gestor aeroportuari. La infraestructura construïda fa més de mig segle no figura, Carles Marquès, en les inversions previstes per l'ENS.
9: El Consell de Menorca fa un pas més en la pressió davant Aena. Després de reunir-se amb els sindicats, el president insular Adolfo Vilafranca ha anunciat que traslladarà directament la reivindicació al president d'Aena, Maurici Lucena.
10: Té que venir aquest president d'Aena a Menorca, ens hem de poder seure amb ell a una taula i li hem de poder traslladar totes aquestes peticions que ja han aprovat el ple i les que recollirem ara, per exemple, de sindicats i, per tant, en qualsevol moment això té que avançar.
9: Els treballadors denuncien avaries elèctriques, filtracions d'aigua, problemes de climatització i deficiències estructurals. També limitacions de visibilitat i equips tan antics que, asseguren, ja costa trobar-ne recanvis. Cristina Llobert és delegada sindical del sindicat USCA.
11: Nos parece extraño que una infraestructura que sabemos que se tiene que cambiar, renovar, desde hace 20 años, dicho por ellos mismos, siga quedando fuera de estas inversiones. Esto es un aeropuerto, no un centro comercial.
9: Alerten que continuar posant-hi pedaços pot acabar comprometent l'operativitat de l'aeroport. Ramon Carreras és delegat de Comissions Obreres a l'aeroport de Menorca. El sentim.
12: Si mañana la torre de control, como ocurrió ya este mes de agosto, se queda sin radar o se queda sin poder prestar servicios y se tiene que parar, o si no parar, como mínimo reducir en un 70 o en un 80% el tráfico, esto puede ocasionar unos problemas brutales.
9: La reunió d'avui és la primera de les diferents trobades que els sindicats mantindran durant els pròxims dos dies amb totes les forces polítiques de Menorca. L'objectiu, que Aena escolti la petició unànim dels menorquins.
2: I Facua recomana no comprar bitllets d'avió de la companyia Volotea per risc de fallida de l'aerolínia.
4: La companyia ara per ara opera normalitat, tot i que s'ha acollit a un preconcurs de creditors, una situació que, segons l'Organització en Defensa del Dret dels Consumidors, suposa una manca de garanties per als viatgers. Lamenten una manca de regulació per garantir que les empreses tinguin assegurances per indemnitzar casos com aquests. Actualment, Volotea opera 25 rutes des de l'aeroport de Palma.
2: I la connexió aèria entre Palma i Nova York serà diària durant la temporada alta de l'any que ve.
4: Serà a partir de dia 26 de maig i es mantindrà fins al mes d'octubre. Ho ha anunciat la companyia United Airlines. La ruta més començarà a operar abans del que ha estat habitual fins ara. Els primers vols seran el mes de març, en aquest cas amb tres freqüències setmanals.
3: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
13: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: La xarxa 0-3 anys d'Escoletes està reunida en aquests moments a Inca per preparar les mobilitzacions del pròxim dia 6, quan hi ha convocada una vaga general i una concentració davant del Parlament.
4: Asseguren que no han aconseguit avanços per part de la Conselleria i que han presentat una desena d'esmenes al decret de mínims pendents d'aprovar. Reclamen un nou decret adaptat a la realitat actual amb menys infants per educadora i parelles educatives a les aules. També mostren preocupació per la falta d'informació sobre el procés d'absorció de personal de les escoletes municipals per part de la Conselleria. Dolores Márquez és la portaveu de Xarxa 03.
14: Però realment amb un paper no han aconseguit cap cosa, vull dir, no han aconseguit cap firma. No sabem si també el que és patronal per part de PIMEN, per part d'escoletes privades, també està fent pressions per darrere. No sabem exactament què és el que està passant perquè això sigui tan lent. Seguir fent renou perquè pensam que ho hem de seguir reclamant perquè nosaltres seguim en les mateixes condicions de feina i pensant que hem de seguir reclamant que qualcú ens escolti i que ens facin cas.
2: Reclamacions que passen per un conveni autonòmic. I avui ha entrat en vigor el nou decret sobre l'impost d'hidrocarburs. El descompte de la benzina augmenta fins a 20 cèntims i s'iguala així a la rebaixa que ja s'aplicava al dièsel.
4: Si ahir a les estacions de les Illes es pagava una mitjana de 2,03 euros el litre de benzina 95, que avui a Palma la benzinera més barata, una de baix cost a la platja de Palma, és d'1,07 euros el litre i la més cara 1,70 euros el litre i la més cara, una BP Esfortí, a 2 euros. En el cas de la benzina, el descompte passa dels 5 als 20 cèntims. Pel que fa al dièsel, no ha baixat de preu, tot i que també se li aplica una rebaixa de 20 cèntims. Aquesta ja estava en vigor al setembre. Progressivament s'anirà reduint la bonificació de tots els combustibles. El novembre serà de 13 cèntims i el desembre de 6. Només serà superior si la benzina o el dièsel s'encareixen més d'un 15%. A les benzineres, avui els usuaris estaven entre la queixa i la resignació.
15: Està increïblement car. 2 euros el gasoil és una passada. Però, bueno, hem de posar benzina. Si no es volen moure, pues es lo que hay.
16: Sigue subiendo y bajando y subiendo. Pero, bueno, toca pagar lo que toca. Ya está, es lo que hay.
17: Gestió l'empleant cada dia, si tenen problemes. Però, vale, jo, gràcies a Déu, no, l'empleant me'l paga.
2: I el decret del govern central manté una ajuda per al gasoil professional, però els pagesos ja han dit que és insuficient. Assaja, de moment, no anul·la les protestes previstes aquí a les Illes. La Conselleria d'Agricultura afegeix el descompte de l'Estat 10 cèntims extra per als agricultors i pescadors. En total destina 1,5 milions d'euros per al gasoil del sector primari.
4: A banda, la Conselleria tramita una partida d'ajudes de 13 milions d'euros, dels quals hi ha dues línies directes per al combustible de pagesos i pescadors, 750.000 euros per al gasoil agrari i 750.000 més per al gasoil pesquer. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura i Pesca.
18: L'ajuda de 20 cèntims que té que dona el govern central, nosaltres l'hem reforçada amb una ajuda de 10 cèntims més per aquest litre de gasoil que s'hauran consumit ara aquests darrers mesos. Cal dir que, juntament amb la Rioja, són les dues úniques comunitats autònomes que ha habilitat línies extraordinàries d'ajudes per complementar ses de l'Estat.
2: I no deixant de parlar de notícies que afecten la butxaca del consumidor, perquè Felanitx avui ha començat una nova campanya de bons comercials per incentivar el consum i dinamitzar així el comerç local. Cada resident podrà obtenir fins a 30 euros de descompte en vals que es poden aplicar en compres d'un mínim de 20 euros. És el 6è any que el municipi posa en marxa aquesta iniciativa.
4: Els beneficiaris han de ser majors de 18 anys i estan empadronats a Felanitx. En el moment de la compra hauran de presentar el val en format digital o paper, juntament amb el DNI, per tal d'afavorir els diferents comerços adherits, n'hi ha 13 en total, i la diversificació de les compres, cada val s'haurà d'utilitzar en un establiment diferent. Rafael Rubio és el regidor de Comerç.
19: Totes les campanyes que han fet aquests 5 anys enrere, totes elles han estat un ITSI, perquè han estat un estímul per consum, en el producte local, en el comerç local, en el comerç de proximitat, i creiem que en aquesta edició pues, també, no? I hem ampliat a 3 bons perquè d'així de qualque manera se pot implicar que la gent visiti, a més dels seus comerços habituals, visiti qualque comerç més, no?
4: La campanya estarà activa fins al 31 d'octubre o fins a exaurir el crèdit disponible. Per obtenir el vals, els beneficiaris han d'accedir a la plana web mou.felanitx.org per descarregar-los.
2: 3 minuts per arribar a les 7:30. Cinc-cents pacients d'Eivissa es beneficiaran de la nova unitat del dolor que començarà a funcionar a final d'any a l'Hospital de Can Misses. Era una reclamació històrica que evitarà que s'hagin de traslladar a Mallorca per rebre tractament. Gemma Guasc.
20: La unitat del dolor s'ubicarà allà on eren els peritoris de l'antic Hospital de Can Misses. Són 200 metres d'espai que s'adequarà perquè els pacients rebin els tractaments específics i que per ara només poden rebre a Mallorca. Manuela García és consellera de Salut.
1: Es una reclamación histórica. Es la única isla en nuestra comunidad que no tenía una unidad de dolor. Y además eso supone una afectación importante para los pacientes que tenían que trasladarse a la unidad de dolor de Mallorca cada vez que tenían que hacer algún tipo de técnica o algún tipo de procedimiento que fuese un poco más invasivo.
20: La unitat es dotarà de treballadors de l'actual hospital, se'n captaran de nous i també es poden traslladar de Mallorca. De fet, rebran el suport dels facultatius de Mallorca per al desenvolupament de determinades tècniques.
1: A priori, treballaran los professionals d'aquí apoyados cuando hagan falta por los de la unidad de dolor del Hospital de Son Espases.
20: També s'ha signat el conveni entre l'associació Elena Torres i la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes, depenent del govern, per a la donació de 90.000 euros que es destinaran a la investigació contra el càncer.
2: I una recerca feta a la UIB acaba de fer un pas important cap a la pràctica mèdica internacional. Dues molècules desenvolupades i patentades des de fa anys per investigadors de la universitat, el fitat i el teobromina, s'han incorporat per primera vegada la recomanació de l'Associació Americana d'Urologia.
4: Es tracta de dues substàncies que poden ajudar a prevenir la formació de càlculs renals, la litiasi. El catedràtic de la UIB, Félix Grases, reconeix l'eficiència d'aquest tractament.
21: Portem 30 anys treballant amb això i publicant damunt d'aquest tema. Han vist els resultats, han pogut comprovar aquests resultats i han vist que fins ara no hi havia quasi res. Fins ara, per tractar la litiasi, l'únic producte que hi havia a farmàcia era el citrat. Però el citrat és un producte bo per un tipus de litiasis, però per altres pot ser complicat.
13: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Són les 7:30. La delegació del govern espanyol a les Illes rebutja la petició de l'Ajuntament de Palma de desallotjar l'acampada de la plaça d'Espanya pel dret a l'habitatge.
4: Tot i que asseguren que no han rebut la petició formal, consideren que aquesta acció queda emparada pel dret de reunió i directament vinculada a la concentració de dilluns, a més de no alterar l'ordre públic, ja que és una concentració transitòria. La resposta cort que al·lega que la trentena de tendes impedeixen fer ús als ciutadans de l'espai públic, un moviment social que s'unirà a les 8 a una cacerolada a tota Espanya des de les balconades.
2: Tot això quan totes les mirades estan posades en Junts i Coalició Canària, que reuneixen a nit les seves executives per decidir si donen suport al primer decret de l'habitatge.
4: Parlant del decret que inclou el gruix de les mesures, el Partit Nacionalista Basc i Podemán han anunciat que demà votaran a favor de la seva convalidació al Congrés. Per tant, falta saber què faran els independentistes catalans i els canaris. El president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, els ha pressionat perquè hi votin a favor o no s'hi oposin.
22: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protege, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre.
4: Per validar el primer decret, si Junts s'hi absté, seria necessari el vot a favor de Coalició Canària. El segon decaurà, ja que el PNB ha anunciat que hi votarà en contra.
2: I en aquest primer decret, que ja està en vigor, hi ha la pròrroga dels contractes de lloguer per 2 anys. A les Balears, 69.000 contractes es podrien veure's beneficiat d'aquesta mesura, segons el càlcul de Sumar.
4: Un fet que fa repensar molts propietaris treure el seu habitatge al mercat entre les mesures. Si un propietari no vol renovar el contracte després dels 5 anys, ho ha de comunicar en 6 mesos d'antelació.
23: Que si tenc que llogar un altre pis, no ho llogaré amb aquestes condicions. Amb absolut. Almenys això m'assusta, totes aquestes mesures que posen. No m'interessa.
24: Perquè crec que això produeix una espècie de que els que lloguen se'n facin una mica enrere, saps? I que tinguin por de llogar-lo.
2: I a Menorca, Front Comú per reclamar una nova torre de control per l'aeroport.
4: El Consell de Menorca demana una reunió amb Aena per exigir millores a la infraestructura aeroportuària. Els sindicats denuncien les nombroses deficiències d'un equipament que ha quedat obsolet.
2: A Eivissa, 500 pacients es beneficiaran de la nova unitat del dolor que començarà a funcionar a final d'any a l'Hospital de Can Misses.
4: Era una reclamació històrica que evitarà que s'hagin de traslladar a Mallorca per rebre tractament. La nova unitat es dotarà de treballadors de l'actual hospital, se'n captaran de nous i també es podran traslladar de Mallorca. De fet, rebran el suport dels facultatius de Mallorca pel desenvolupament de determinades tècniques.
2: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
13: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
2: Esports amb Miqui Tous, bon vespre.
0: Bon vespre.
2: El jugador del Mallorca, Pablo Torre, demana paciència a l'afició.
0: Sí, el migcampista, en declaracions a IB3 Ràdio, ha explicat que la clau per poder complir l'objectiu de l'ascens de primera és que hi hagi unió.
5: Mandar el mensaje de tener tranquilidad, estabilidad y, bueno, sentir ese apoyo de la afición como lo sentimos en el estadio, porque, bueno, sinceramente, cuando vienen con ganas es increíble el ambiente que hay y, bueno, eso nos va a hacer ganar muchos partidos también.
0: Pablo Torre també reconeix que el seu rendiment té marge de millora.
5: También soy consciente de que en estos partidos no he estado a mi 100%, pero bueno, no siempre uno va a estar como quiere, ¿no? Evidentemente en mi cabeza está volver a jugar regularmente. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de como cuando jugué con De Michelis, que me sentí muy bien y, bueno, va a llegar, pero bueno, espero seguir, pues eso, haciendo goles, dando asistencias, que, bueno, es lo que quiero para ayudar al equipo.
0: El futbolista del Mallorca té clar que la plantilla té nivell més que suficient per poder acabar la temporada dins les primeres posicions.
5: La liga es muy larga y lo que tenemos que fijarnos es en nosotros mismos, en mejorar. Y al final tenemos jugadores determinantes en la categoría que vamos a estar ahí arriba, pero bueno, nadie nos va a regalar nada y tenemos que seguir trabajando.
0: El Mallorca té diumenge una de les sortides més complicades de la temporada. El conjunt vermell visitarà el camp del Girona. Els catalans han guanyat 4 dels darrers 5 partits.
5: Bueno, a ver, al final siempre nos gusta jugar contra equipos buenos y creo que vamos a un estadio complicado, que si tú miras la plantilla del Girona el año pasado no te explicas cómo acaban bajando igual que nosotros. Y bueno, con la motivación esa de saber que vas a un campo importante contra otro rival directo y al final son los partidos que por lo menos a mí me gustan jugar.
0: I també a la segona divisió s'acaba de fer oficial. Leo Messi és el nou propietari de l'Eldense. I un darrer punt de futbol, Nico Williams, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola. El jugador arrossega molèsties musculars i es perdrà els partits contra la República Txeca i Croàcia. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal es posarà líder de la Lliga si guanya demà el Peníscola. Fernando Ripoll, bon vespre.
6: Bon vespre. El conjunt mallorquí arriba en ple de victòries al Palau de Sant Moix, on rep corresponent a la quarta jornada l'equip castellonenc que ocupa la 12a posició i que només ha guanyat un partit de 3 aquesta temporada. Si el Palma aconsegueix el triomf, superarà el Barça. L'entrenador Antonio Vadillo avisa dels perills del Peníscola.
7: Mañana no van a exigir mucho. Bueno, vamos a tener que hacer las cosas muy bien para sacarlo adelante. Un equipo muy, muy enérgico, muy, muy agresivo, con dos pibos muy dominadores donde se asocia muy bien con él. En las continuaciones, jugadores en las bandas peligrosos, tienen un buen balón parado.
6: El tècnic també ha destacat la importància de tenir una mentalitat forta en els moments importants.
7: A nivel mental tenemos que ser mucho más fuertes. Porque los momentos decisivos se deciden a nivel mental, es una mentalidad muy importante, ¿no? Y en eso estamos trabajando.
6: Per aquest partit, Antonio Vadillo té la baixa de llarga durada de Luan Müller. Teniu una cita aquí per seguir en directe el partit entre Palma Futsal i Peníscola a partir de les 7:30 a IB3 Ràdio.
0: I en bàsquet, l'Azul Marino afronta aquest dissabte una cita històrica contra el València Bàsquet.
6: Així és, a la primera jornada de la màxima competició de bàsquet femení en el Palau Sant Moix a les 6:30. És el primer partit de la història del club mallorquí en aquesta lliga. Debuta contra el vigent campió de Lliga, Copa i Supercopa d'Espanya. Aquesta darrera aconseguida fa una setmana. La jugadora de l'Azul Marino, Blanca Millán, explica com afronta aquest partit tan especial.
8: Con muchísima ilusión y ganas, ¿no? Al final ya llevamos un mes más o menos trabajando y sabemos que el camino que se ha recorrido para llegar a un partido como el del sábado no ha sido ni fácil ni corto, ¿no? Entonces creo que todo el mundo con muchas ganas y con muchísima ilusión.
6: L'escorta gallega destaca la importància de l'afició i com afrontar els moments complicats durant el partit.
8: Nuestra gente, nuestra afición, y creo que eso pues da un extra, ¿no? de ánimos y de fuerza. Entonces, bueno, súper concentradas, haciendo el trabajo que tenemos que hacer, sabiendo que va a ser un partido muy difícil, donde obviamente va a haber errores, pero ser capaces de pasar esos baches, ¿no? Y i sacar la victòria.
6: Per altra banda, la jugadora mallorquina del València Bàsquet, Elena Puello, explica què s'espera de l'Azul Marino i com serà el partit.
3: Bueno, pues yo espero un Azul Marino como cualquier otro equipo que va a jugar su primer partido de temporada, ¿no? Con esos nervios buenos, esas ganas de soltarlo todo en la pista después de haber trabajado toda la pretemporada, un equipo con mucho talento, creo que también con jugadoras con muchísima experiencia como Alba, y creo que lo van a dar todo, lo van a luchar, y por eso creo que va a ser un partido interesante, un partido bonito.
0: I demà comença una nova jornada de la primera FEP. El Palmer cercarà la segona victòria en dos partits. Després del triomf de la primera jornada contra el FIU i Mallorca, ara el conjunt mallorquí visitarà la pista del Caja 87 Sevillà, equip que entrena precisament l'extècnic del Palmer, Juani Díez. Íñigo Núñez és l'entrenador del Palmer Bàsquet.
9: Vamos a intentar conseguir, obviamente, la victoria en nuestro primer desplazamiento a Sevilla. Un partido que seguro se va a desarrollar en un ambiente fantástico, ¿no? Porque el primer partido del Caja 87 en casa, en San Pablo, va a dar lugar seguro a una atmósfera increíble. Hemos trabajado en ser un equipo que ataque y que defienda con más continuidad, pero fundamentalmente, más allá de lo mental, lo que tenemos que hacer es defender mejor.
0: I en tenis, Jaume Monà ha donat la sorpresa de la jornada de l'ATP 500 de Tòquio. Ha eliminat l'actual subcampió del torneig i número 12 del món, Taylor Fritz, i passa al vuitens de final. El Santanyiner ha perdut el primer set per 7-6, però se n'ha refet i ha guanyat el segon per 6-4 i el tercer per 6-3. És Jaume Monà.
10: Ha sido un partido muy complicado. Obviamente, Taylor es un gran jugador. Muchísimo respeto por él. Tres batallas en contra y hoy ha podido caer de mi lado, condiciones duras, partido duro, pero contento de haber estado concentrado en lo que tenía que estar, de haber podido mantener los momentos que he tenido ventaja en segundo y tercer set, y feliz de tener otra oportunidad mañana.
0: I ara el vuitens de final espera el portuguès Jaime Faria. Monà i Faria s'han enfrontat dues vegades a la seva carrera esportiva i el balanç és d'empat a un.
2: Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
11: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
12: La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
13: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. I de 3 Ràdio.

0: Màxima precaució a la Comunitat Valenciana, també a Catalunya, davant la previsió de pluges torrencials i tempestes que poden arribar a acumular 300 litres en 12 hores. La EMET ha elevat a vermell l'avís per precipitacions extremes des de les 6 de l'hora baixa al litoral de Tarragona, al litoral i interior del nord de Castelló i també al litoral de València.
1: A Castelló les pluges ja descarreguen amb intensitat torrencial. A Argelita s'han acumulat 40 litres per metre quadrat en només 20 minuts i això dos ja se superen els 60 litres durant la jornada. La Generalitat Valenciana ha enviat 3 missatges d'alerta als telèfons mòbils i demana extremar les precaucions en els desplaçaments, evitar activitats a l'aire lliure i no acostar-se a zones inundables. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències de la Comunitat Valenciana.
2: Vamos a mantener la alerta roja hasta mañana para garantizar que no, por la noche no se produzcan cambios importantes de lluvias. Creo que todos tenemos que seguir transmitiendo que, por favor, limiten la movilidad, que si no es estrictamente necesario, no se desplacen de sus casas, que no crucen terrenos que pueden ser inundables o vados, que se mantengan también muy atentos a las personas vulnerables y con discapacidad.
0: L'alerta per pluges deixa més de 206.000 alumnes sense classe a la Comunitat Valenciana. La suspensió afecta els centres educatius de 33 municipis, sobretot a la província de València, on prop de 150.000 estudiants estan afectats.
1: A València Ciutat les classes s'han suspès a tots els centres des d'avui a les 3 de l'hora baixa. Diversos municipis han cancel·lat també l'activitat educativa durant aquest dijous i en algun casos la suspensió es mantindrà fins demà divendres. La Federació de Futbol de la Comunitat també ha suspès tots els partits i les restriccions també afecten el transport ferroviari. S'ha suspès la circulació de diverses línies de rodalies, així com els trens de mitjana distància amb origen o destinació a la ciutat de València.
0: Tot i que a les Balears no s'han registrat precipitacions, emergències, l'1-2 demana precaució davant les pluges i tempestes previstes per les properes hores.
1: No continua activa l'alerta taronja pluges a Mallorca, més tampoc l'avís groc a Menorca. Es manté, sí, l'avís groc per pluges i tempestes. La mirada està posada ara a les Pitiüses. A partir de la mitjanit s'espera un nou episodi de pluges i tempestes que podria afectar Eivissa i Formentera, on s'activarà l'alerta taronja del Pla Meteoval. Aurelio Soto és el cap de Departament d'Emergències.
3: Que sean prudentes, que sean responsables, que en caso de lluvias intensas pues eviten los desplazamientos innecesarios y, por supuesto, que eviten cruzar torrentes o zonas que pueden ser inundables.
0: El mal temps, però, sí que ha provocat afectacions als aeroports de les Illes.
1: A Son Sant Joan s'han cancel·lat 6 vols i més de 340 han acumulat retards a Eivissa, però d'un centenar de vols també acumulen retards i a Menorca, una quarantena.
0: I no deixant de parlar d'aigua, però en aquest cas ben diferent, perquè Maó dona 3 mesos a Hidroval per posar en marxa la planta desnitrificadora de Malbuja. En cas contrari, rescindirà el contracte amb l'empresa concessionària del servei. Després d'haver rebutjat les seves al·legacions, li imposa una sanció de quasi 4.000 euros per posar en risc la salut dels ciutadans perquè no va avisar de l'excés de nitrats presents a l'aigua de la xarxa.
1: 2 anys després que Salut ordenés el tancament de les instal·lacions perquè no garantien la qualitat del subministrament, finalitza l'expedient en el qual es dona un ultimàtum a l'empresa concessionària. L'oposició s'hi ha abstingut. Virginia Victoria és portaveu del PP i Jordi Tutzó, portaveu d'Aramó.
4: Però la responsabilitat d'Hidroval no lleva la seva responsabilitat política. I avui li demanam que expliqui què s'ha fet, què ha fet l'Ajuntament durant aquests 2 anys i per què la planta encara no dona servei.
5: Però el que m'ho sembla encara més sorprenent és que assenyali que un incompliment d'aquest nou termini de 3 mesos es procedirà a la resolució contractual immediata. I aquí és on ens entren moltes dubtes. Que tenen un pla pensat des de seguit de govern en cas de que això passi? Tenen una previsió? És que es diu col·loquialment, tenen un plan B?
1: El val Héctor Pons confia que la planta entri prest en funcionament.
6: Que esper i pens que no hi arribarem, perquè la planta, com ja saben, estava bastant avançat el procés i estic segur que l'empresa concessionària serà capaç de posar-la en funcionament en els temps que se li ha donat.
1: El contracte amb Hidroval finalitza d'aquí poc més de 2 anys, l'any 2029.
0: I avui, dia 1 d'octubre, han entrat en vigor la reforma del Reglament General de la Circulació en canvis per als usuaris vulnerables. Els conductors de les motocicletes i els ciclomotors han de dur sabata tancada, casc i guants homologats, mentre els patinets elèctrics tampoc no es podran conduir sense casc i matrícula i mai abans dels 15 anys.
1: I pel que fa a les bicicletes, una de les principals novetats és que passaran a circular preferentment pel centre del carril. Si un cotxe els segueix, hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres. Les motos també podran circular pel vorat dret en determinades retencions i es regula el carril d'emergència. Quan el trànsit estigui pràcticament aturat, els vehicles hauran de deixar lliure la part central de la calçada perquè hi puguin passar ambulàncies, policies i altres serveis d'emergència.
0: L'advocada especialitzada en trànsit, Neus Canyella, recorda que això en concret ja es feia, però ara senzillament se li dona cobertura legal.
7: Jo crec que ja ho estan fent i per això pot ser que s'hagi posat ara en vigor reglament. És que tenen la possibilitat d'utilitzar sarcent dret quan hi ha un embús. Però, ojo, no sempre se pot fer quan les característiques de la via estiguin indicades i sempre a una velocitat màxima de 30 km hora.
0: L'incompliment de totes aquestes normes, a més, i això és també nou, es castigarà com a falta greu.
1: Per les autoescoles, en canvi, la norma ha quedat curta. Joana Ribas és la presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles.
8: No basta, ¿vale? Estes motos creen que és molt important pues, que se les obligui a dur quan les duen per les classes. Quan fan les classes de moto, duen un calçons, duen un traje, duen un airbag.
0: També des d'avui les barques recreatives de lloguer només es poden arrendar amb patró professional o algú en llicència, independentment dels metres d'eslora que tingui la nau. El sector nàutic veu aquesta mesura amb bons ulls, ja que pretén augmentar la seguretat a la mà. Les barques d'ús privat i esportiu queden excloses, però, d'aquesta obligació.
1: El canvi és que fins ara, si no tenies cap tipus de llicència, podies llogar una embarcació recreativa de fins a 5 metres d'eslora i menys de 15 cavalls de potència i allunyar-te dues milles des del port de sortida. Això ara ja no serà possible. El president de l'Associació de les Empreses Nàutiques de les Balears, Jaume Baquer, ha explicat que fa un any es prepararen per a la nova norma i que en alguns casos ha canviat les potències de les barques més petites per adequar-s'hi, tot i que considera que contribuirà a que hi hagi més seguretat a la mar. Reconeix que les empreses notaran el canvi de normativa en la facturació.
9: Aquest tipus de lloguer d'embarcació era un període, d'alguna manera, un degotis diari de petites quantitats, però que no s'aturava, i era una embarcació d'un cost relativament baix i una amortització ràpida degut a la seva activitat.
0: És un canvi normatiu que coincideix amb el final d'una temporada que el sector nàutic ha qualificat de difícil.
1: La punta de feina va començar tard per diferents motius, com ara el Mundial de Futbol, la inflació, la situació geopolítica, el que sí que ha ajudat un poc més és que ha fet bon temps i que algunes empreses varen aprofitar l'eclipsi per fer preus més especials.
10: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Dos mesos després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, avui s'ha confirmat que el rei Felip VI i Letícia visitaran Ceuta i Melilla. Serà dia 13 i 14 d'octubre. Així ho ha anunciat avui mateix la Casa del Rei a través d'un comunicat a la Zarzuela.
1: Buenos días, majestad. ¿Ya tiene fecha para ir a Ceuta satisfecho?
2: Ya la conoce, ¿no?
1: Le hace ilusión, majestad, le hace ilusión.
0: El rei responia sempre quan els periodistes li han demanat si li fa il·lusió Ceuta i Melilla. Eren les primeres paraules del monarca després de conèixer-se aquesta notícia.
3: Segons ha destacat fonts oficials, aquest viatge està consensuant entre el govern espanyol i la Casa Reial. Es tracta d'un desplaçament històric, ja que serà la primera vegada que els reis visitin en dues ciutats autònomes d'ençà que Felip VI va arribar al tron el juny de l'any 2014. Per ara, la Zarzuela no ha ofert més detalls sobre l'agenda oficial ni sobre els actes que protagonitzaran els monarques durant aquestes dues jornades.
0: Mentrestant, a l'esfera política, nou enfrontament entre la Moncloa i el president de Ceuta per les telefonades entre les dues administracions els dies previs a l'entrada massiva. L'executiu espanyol ha fet públic avui el llistat de comunicacions per desmentir la declaració de Vives com a testimoni davant l'Audiència Nacional. Segons aquest registre de la Moncloa, entre el dia 27 i 30 de juliol es varen intercanviar 9 telefonades amb el gabinet ceutí i totes varen ser ateses de manera immediata.
3: Aquesta rèplica arriba després que Vives assegurés davant l'Audiència Nacional que té les proves d'haver intentat contactar Moncloa fins a 10 vegades els dies previs a la crisi per alertar de la situació i que només va rebre resposta en 3 ocasions. Des de Sevilla, el president saudí ha afirmat avui que té el registre de totes les trucades i ha lamentat que Pedro Sánchez només li telefonés en una ocasió.
4: Nosotros no hemos mentido en ningún momento. Están registradas las llamadas que hicimos a Moncloa desde el día 27 hasta el día 30. Estos son los hechos y están registradas las llamadas.
0: Des de l'àmbit estatal i internacional. La Unió Europea ha aprovat avui el controvertit reglament de retorns que permet la creació de centres de deportació de migrants en tercers països fora de l'espai comunitari. La mesura ha tirat endavant en l'únic vot en contra d'Espanya.
3: La nova legislació està dissenyada per agilitzar les deportacions i fer molt més ràpids els processos de devolució de les persones en situació irregular. El text ha rebut l'aval definitiu en un Consell de Ministres Europeus de l'Interior a Luxemburg, on ha tirat endavant en l'únic vot en contra d'Espanya i l'extensió de Bèlgica.
0: I el primer ministre israelià ha donat detalls nous sobre l'incident ocorregut en el vol de la companyia Fly Dubai. Netanyahu ha dit que va ser un passatger israelià de professió lampista qui va evitar un altre 11S i que és massa prest per culpar ningú.
3: L'oficina del primer ministre d'Israel ha anunciat que augmentaran els controls de seguretat als pilots de vols internacionals en destinació al país. El succés és investigat ara per les autoritats sauties.
0: I a França, la protesta estudiantil iniciada fa una setmana continua anant a més. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha convocat un gabinet de crisi per fer-hi front.
3: Els manifestants continuen bloquejant instituts i universitat amb incendis en algun d'ells i enfrontaments amb la policia. L'objectiu de les mobilitzacions és reclamar més docents i millors condicions als centres educatius.
0: 6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: El Festival de Literatura Expandida de Magaluf, el FLEM, s'acaba de posar oficialment en marxa, un acte inaugural en la proclamació del guanyador del primer premi de novel·la FLEM Magaluf i que ha guanyat l'escriptor Raúl Asensio per la seva obra No descendáis al premi. Una de les novetats de l'edició d'enguany vol descobrir Victòria noves veus de la narrativa en castellà.
1: Així és, i el jurat ha triat l'obra d'Asensio per unanimitat entre els 175 originals rebuts. La novel·la, per la qual l'autor rebrà 10.000 euros, la publicarà a Reservoir Books. Asensio és coordinador del segell de no ficció de la Caja Books i autor del poemari Horizontes de Sucesos, Premi Complutense de Literatura i de l'Assaig a l'Espera, Premi d'Investigació Literària Gerardo Diego. Amb aquest guardó, juntament amb la Residència Literària, també una novetat aquest any, el festival consolida el seu paper com a espai de creació de cultura.
2: Aún estoy conmocionado por la noticia, la verdad. Han sido 5 años de escritura solitaria y jamás habría imaginado que el resultado iba a ser algo así. Aún estoy asimilándolo y lo cierto es que contentísimo y agradecidísimo.
1: L'anunci del premi dona el sus formal a aquests 4 dies d'activitats al voltant de la literatura que posen Magaluf a l'epicentre cultural del cap de setmana.
0: Precisament demà els programes de Tèntol i l'Aviador es faran des del set d'aquesta casa d'IV3 Ràdio a FLEM a Magaluf.

0: El Fes Jaja, el Festival d'Humor de Mallorca, posa en marxa demà la seva edició número 17 i ho fa superant totes les xifres de venda d'entrades i en gairebé la meitat d'espectacles amb les entrades esgotades. Sandra Martínez.
1: És el cas, per exemple, d'Ernesto Sevilla, protagonista de les primeres de les actuacions i que ha venut les 2.500 entrades d'aforament. Un cas que, com dèiem, no és únic i que explica el que passa enguany, quan, abans de començar, ja s'està a punt de batre el rècord de les 16.500 entrades vigents fins ara. Albert López és el director de comunicació del festival.
2: Falten dos mesos perquè finalitzi el festival i estem a 400 entrades del nostre rècord. Són dades... La veritat que impressionants. I nosaltres produirem al voltant de 66 shows. De 66 shows, 30 d'ells estan esgotats o a punt d'esgotar-se. És a dir, el 45% de les funcions del còmput global estan esgotades.
1: Un èxit que per a López respon a una clara necessitat.
2: Si alguna cosa demostra... el context sociocultural i socioeconòmic en el que vivim avui en dia, perquè basta obrir les notícies, és que la gent necessita desconnectar, la gent necessita passar-s'ho bé i la gent necessita riure. Necessita riure.
1: I per riure, a banda d'Ernesto Sevilla, un cartell variat i amb noms propis destacats de fora i d'aquí.
2: Aquest cartell poden trobar noms com Neva Soriano, El Monaguillo, La Ruina, Dani Martínez o l'Ernesto Sevilla. Això pel que fa a un parell de noms nacionals que acaben de dir, però seguim comptant amb la millor comèdia internacional, no ens oblidem dels nostres, Agustín El Casta hi serà, la Clara Ingold hi serà, el Rubén García hi serà, en Jaime Gili també.
1: I també en Arconache, o Ignatius, o José Corbacho, Madó Pareta, Xavi Canyelles... La majoria d'espectacles es podran veure al Trull Teatre, però també a la Sala Rivoli, al Sonamà, al Principal d'Inca, a l'Auditori de Samàniga i al Mar i Terra de Ciutat.

0: I sona Maria del Mar Bonet, com ho va fer fa 50 anys a l'Olímpia de París. Avui hem sabut que l'artista repetirà espectacle dia 11 d'octubre a la mítica sala de concert.
1: Ho farà per rememorar el concert històric que hi va oferir el 25 d'abril de 1975 i que es va recuperar l'any passat en una nova edició en vinil i disc compacte. Serà un concert especial en què, a banda de presentar una selecció de les cançons més emblemàtiques d'aquella fita, interpretarà també alguns dels temes del seu darrer treball discogràfic, L'aigua no cansa, Premi de la Crítica dels Premis Enderrocs de la Música Balear.

Informació de qualitat. A Ràdio Artà Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, Artà, 107.3 a la Colònia, o radioartà.cat a través d'internet.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radyo'da. Sensel.com.
1: Canlı kol. İtul.

estranger que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els motors.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Muchas gracias.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

esperanza, àngels bufadors, minten com ressona la campana gran, records d'hora bona.

dia dalt del campanar. Ninant com ressona la campana gran, records d'hora bona.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

0: ¿Y cómo la ves, ciego? De plebe tan travieso.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

De matinada han trucat, sona el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!